0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El turisme i el consum impulsen l'economia catalana. En el primer trimestre ha crescut 6 dècimes i això deixa l'increment interanual en el 2,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La despesa de les famílies i la inversió han actuat de motors, tot i que s'han moderat en relació amb els últims mesos de l'any passat. Un fet habitual després de les vacances de Nadal i també tenint en compte que les empreses i administracions acostumen a deixar per finals d'any els volums més importants d'inversió. Del gener al març, el que sí que s'han refredat són les exportacions, que han caigut en relació al trimestre anterior.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
3: Ràdio Vila-sacra. Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. A tot això, som aquí.
4: Deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistas en...

0: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se al seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
1: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo tinc la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida, i tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao a acabar la carrera i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la llotja. Vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona a l'Escola d'Art i Disseny com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara des de fa poc també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però amb els últims, l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor, després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? Amb tota aquesta situació de marxa de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i obert a que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
2: Quan vas obrir el local?
1: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop, per tant és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys, i des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot, i ara ja el tinc ja bastant en producció, i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana, doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
0: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
1: El riu, no? El nostre riu, és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no?, de la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no?, com molts de la zona, pues, havíem caminat bé, hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan estava, vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no?, de dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no?, aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no?, perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp. El riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no?, la Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè no és unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores, en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades, i tenia aquesta terra al final plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas de tot aquell costat, hi ha un fort teuler, i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec, com forts d'oli de ginebre, i bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no?, com els nostres avantpassats vivien. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no?, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que, veient-ho des dels ulls d'ara, es veiem com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no? Com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori, doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
0: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania, i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
1: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és super enriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura és, i el dibuix ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi, i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no?, que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement, l'art és una, gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no?, però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
0: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer. Treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
2: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques.
1: La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve prensada, ja ve preparada a l'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com l'aigua. Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res. Vale?
0: Som-hi, cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
2: El primer que fem és ficar el pastó aquí al mig i centrar-lo i l'hem de fotre canya. Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. Vale? Sempre les mans mullades i el que fem és fer força per pujar el fang. Vale? I després el que fem és lo baixem. Anem. Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig, vale? Baixar cap a baix.
0: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
1: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona sereno i me fa estar en l'ara, i una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura és que a la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la, un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
0: I com sona la ceràmica?
2: Aquestes estan cuides. I aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement...
1: Ja... La ceràmica quan surt del forn...
3: Ja sona més així.
1: Tu toques i ha de sonar com una campana, no?
2: Això és que està cuit i no té esquerdes.
1: Vale? Quan te lança sona diferent.
2: Vale, però aquestes que són massisses,
1: vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, o tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico l'enfornades.
0: Au, cap al forn.
2: Vale, i aquí tenim el forn amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar una placa i aniríem vestint i construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara posa que el forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
0: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
2: És el que moltes vegades la gent no entén, no? I que és una... Per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén i diu, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esprava i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps a aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, tot això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després tot el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar algo, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja perds una setmana.
0: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
1: Per mi, dins del taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat, has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i els centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència, d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física. Cadascú ha de trobar el seu camí i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió, perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem en els nostres avis, quantes imatges, o en els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà, no? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important. I en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari. Per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, s'ha de totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. No? Ara mateix, doncs, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret, no? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i dic, no, a través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? És, ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció, i crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final què necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
0: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
2: Jo me n'adono que moltes vegades a aquestes peces molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final... Doncs és això, és un ofici, no? Però clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps per a que la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z, no? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
0: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada. Però perquè continuï viva, no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
3: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
4: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
5: Superfestassa.
6: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
7: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
8: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
9: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
10: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
11: Més informació, 972 50 75 23.
12: Places limitades.
13: La ràdio per gent tranquil·la.

0: Bonítol planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
1: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
0: Barat al forn amb verduretes.
1: Pim-pam! Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Bona nit.
3: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
4: per tu
2: i per tots.
4: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió.
3: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Barcelona és única.
1: Propostes en xarxa.
2: Heu pensat alguna vegada com seria viatjar en el temps? De moment no podem fer cap salt al futur, però fins al 22 d'abril d'aquest any, el Museu d'Història de Tarragona ens transporta cada cap de setmana a mitjans del segle XVIII a través dels ulls de Ramon Foguet. Ramon Foguet va ser canonge de la Catedral de Tarragona i ardiaca de Vilaseca. Es va convertir en una figura clau de la cultura tarragonina gràcies als seus coneixements il·lustrats i les seves publicacions. Una de les més importants és la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Però a banda dels seus estudis i coneixements, Foguet era un apassionat de les antiguitats. Col·leccionava medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga i va convertir casa seva en un museu de visita obligada on ara nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar. La Casa Castellarnau obre les portes perquè els visitants puguin veure el seu despatx, conèixer el personatge i descobrir els esdeveniments més rellevants d'aquella època. Cada dissabte i diumenge a les 11 del matí, visita teatralitzada a la Casa Castellarnau. En trobareu més informació al web tarragona.cat.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: de banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
1: La Municipal.
2: Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.
3: Música, entreteniment.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Subirats.
0: A 304 metres d'altura, plantat al cim de la Serra d'Ordal, al cor de l'Alt Penedès, la seva construcció en forma de robusta fortalesa va garantir la defensa i la protecció de la frontera amb el Penedès. De les seves restes es adueix que el recinte estava reforçat per quatre torres rodones i que al vell mig hi havia una torre mestra. Documentat el 917 com a residència del vescomte de Barcelona Hermenant i el seu germà Udalar. Segles després, el castell va estar sota la jurisdicció del rei Pere III i amb el pas dels anys va pertànyer al Cervelló i als Gralla, que l'any 1611 el van vendre als Mil Socors. La destrucció total del castell va arribar durant la Guerra dels Segadors, per ordre de Pere Fajardo, marquès de Los Vélez i baró de Castellvell de Rosanes. Després d'arribar a una situació de ruïna, un parell de portacions del Ministeri de Foment posaran fre a la seva degradació, consolidarà la seva torre i el convertirà en un centre de turisme. La llegenda.
1: Aquest castell, construït pels moros, era inaccessible i el rei Cristià el va haver de conquerir ell mateix amb les seves mans. Les celebracions de la victòria van fer que el rei moro s'estirés tots els pèls de la barba de ràbia mentre jurava venjança i amb la cara neta es va oferir al rei Cristià per ajudar-lo en la lluita contra els moros. El rei no el va reconèixer sense barba i pels molts favors que va rebre durant anys en aquella lluita li va concedir la mà de la seva filla. El dia del casament va ser l'escollit per la traïció i els sarraïns van intentar reconquerir el castell sense èxit. En la batalla també va morir el pretendent traïdor. Per no espatllar el casori, el mateix dia el rei va concedir la mà de la seva filla al cavaller que havia batallat més ardidament per defensar el castell. Era el jove cavaller Subirats.
0: I després de la llegenda, una curiositat. Si

recuperant els sons de tota una vida de ràdio. No només és el que menges o allà on ho compres. Els serveis també han de ser de proximitat. La llum i el gas, les assegurances, les telecomunicacions, l'energia solar, la benzina i les assegurances de salut. Les empreses que són més a prop del teu cor.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Tiene un mensaje nuevo. Y hoy ha recibido una llamada sin mensaje. Mensaje número 1. Recibido hoy a las 13 horas 50 minutos.
4: Ay, perdoni, me he equivocado.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: I parlant d'emocions.
1: 19.
2: Pareu bé l'orella.

curiositat fascinant sobre els taurons és que no tenen bufeta natatòria, a diferència de molts altres peixos. La bufeta natatòria és un òrgan ple de gas que ajuda els peixos a controlar la seva flotabilitat a l'aigua, permetent-los surar sense esforç. Tot i això, els taurons han desenvolupat un sistema diferent per mantenir-se a la superfície. En lloc de bufeta natatòria, els taurons depenen del seu fetge, que és molt gran i és ple d'olis lleugers, que els proporciona flotabilitat. El fetge d'un tauró pot representar fins al 30% del seu pes corporal. Aquests olis ajuden a contrarrestar la seva tendència natural a esfonsar-se, ja que els seus cossos estan fets principalment de cartílag, més lleuger que l'os, però encara més dens que l'aigua. A més, els taurons han de nedar constantment per mantenir-se a la superfície i respirar. Quan un tauró deixa de moure's, corre el risc d'esfonsar-se, ja que no té control de la flotabilitat que proporciona la bufeta natatòria. Aquest fet els converteix en nedadors incansables, movent-se gairebé contínuament per evitar esfonsar-se i mantenir un flux constant d'aigua sobre les brànquies per obtenir oxigen.

0: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
1: Passen somriures, passen il·lusions, passen emocions, passa entre i oh.
0: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
0: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
4: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
3: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
5: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Blanes ha estrenat aquest cap de setmana el nou servei de salvament i socorrisme coincidint amb l'inici de la temporada turística. El dispositiu incorpora més recursos humans i materials, un quart punt de socors, una moto d'aigua per a rescats i preveu incorporar pròximament un sistema de vigilància amb intel·ligència artificial per detectar possibles situacions de risc al mar. El Baix Empordà s'ha sumat a les caminades en defensa dels drets de la gent gran. Aquest dilluns, una trentena de persones han participat en la iniciativa celebrada a Castell d'Aro. La jornada ha culminat amb una lectura d'un manifest per reivindicar i donar visibilitat a l'abús i el maltractament envers les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Ripoll ha celebrat la desena edició de la Jornada Saludable per a la gent sènior amb un ampli programa d'activitats orientades al benestar físic, emocional i cognitiu. La iniciativa ha combinat hàbits saludables, risoteràpia, excursions i exercicis de memòria per fomentar un envelliment actiu i participatiu. L'alumnat de segon de batxillerat i del cicle formatiu de grau mitjà de nàutica ha celebrat el seu acte de graduació a la llotja de la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries, en una cerimònia que ha reunit estudiants, famílies, professorat i amistats per commemorar la finalització d'aquesta etapa educativa.
2: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.

0: కానీ
1: cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Patufet.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Sardana, per Rosa Novell.
2: Oh, noble sardana, en tu els catalans alegren llur terra donant-se les mans. En l'amor que mostren a llur vell país no hi veureu cap feble ni un regís cadís. O noble sardana, en jor resplendent, o gaia cadena de la nostra gent, serena troballa d'un ritme sagrat, units com un símbol de fe i llibertat.
0: Memòria de...
3: Abans. Ara.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
6: Pareu bé l'orella.
7: És l'hora del pati.

0: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
1: Saps que desitjo quan la meva neta bufa les espelmes? Que creixi sana, amb parcs on jugar, menjar saludable i més persones que pantalles. Però això no depèn només de la seva família, depèn de totes i tots. Transformem el seu entorn, alimentem un altre demà.

0: ser fidel?
1: Espera, que ho penso.
0: Creus que es pot estimar més d'una persona a la vegada?
1: Espera, que ho penso.
0: Tenir fantasies eròtiques es pot considerar infidelitat?
1: Espera, que ho penso.
0: Si alguna vegada t'has plantejat alguna d'aquestes preguntes, estigues atent. Nosaltres et trobem la resposta.
1: Ah, haver-ho dit.
2: Why do we cheat? And why do happy people cheat?
3: Per què enganyem? Per què enganya la gent feliç? Quan diem infidelitat, què volem dir exactament? És una connexió? És una història d'amor? És sexe de pagament? És un massatge en final feliç? La infidelitat sempre es dona al final d'una relació? Una aventura pot arrabassar una parella la seva relació, la seva felicitat i la pròpia identitat. En canvi, se sap molt poc d'aquest acte extremadament comú. Com reconciliem el que està universalment prohibit i que alhora és universalment practicat?
4: El que acabem d'escoltar és un fragment d'una xerrada TED sobre la infidelitat que han vist milions de persones.
5: Una conferència de la psicòloga i terapeuta de parella belga Esther Perel, que treballa a Nova York i que va estar 10 anys tractant la infidelitat amb parelles d'arreu del món.
4: Parlem de la infidelitat amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella.
5: Núria, benvinguda a la Revolució Sexual i gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres, un plaer.
5: Comencem amb una pregunta directa i senzilla. Per què som infidels, Núria?
6: El primer motiu que tenim sobre la taula és per necessitats personals i per l'altre motiu és per carències de la nostra relació que estem mantenint en aquell moment. Necessitem el punt de novetat, d'espontanietat, el punt de bogeria per sentir que gaudim, però al mateix temps necessitem el punt d'estabilitat, el punt de seguretat i el punt de comoditat. I aquest equilibri en les relacions és el que és més complicat de trobar. I quan arribem a aquesta estabilitat exagerada, hi ha persones que necessiten aquelles vivències, aquelles sensacions que ja no estan dins de la relació.
7: Soy una mujer madura que lleva casada muchos años. Soy muy feliz con mi pareja y con mi familia. Por supuesto, no quiero romper mi familia ni mi hogar, pero después de muchos años casada, la monotonía y la rutina hicieron mella en el matrimonio. Por casualidad apareció la página Gliden, es una página de contactos, y fuera busqué lo que me faltaba adentro, que es la chispa del sexo. Sigo teniendo mi familia, yo los quiero, somos muy felices, pero busco fuera lo que me falta adentro.
4: Aquest testimoni, Núria, és d'una dona de Barcelona que fa servir Gliden, que és una pàgina de contactes extraconjugals pensada sobretot per a dones. Què en penses d'aquests arguments que diu?
6: El punt clau en el que jo critico bastant, no, terapèuticament parlant, és que no és algo de mutu acord. Aquí el que estem afegint és una mentida, estem trencant el que se'n diuen els pactes de compromís de la nostra relació. Ens hauríem d'atrevir a posar sobre la taula aquestes carències, a valorar si ens ve de gust treballar-les en la nostra relació o si ens permetem mútuament donar-nos opció d'obrir la relació, de trobar una nova manera de vincular-nos. El problema és que aquí estem generant un malestar, una sèrie d'imposició de relació sense deixar triar si l'altra persona això ho vol o no.
5: Has parlat dels pactes de compromís. Això què vol dir? Que hem de pactar amb l'altra persona, doncs, quina mena de relació tenim, què podem fer i què no podem fer de comú acord, no?
6: Clar, a mi moltes vegades em diuen, però què és infidelitat i què no ho és? La resposta és depèn d'amb la relació que estem. Podem pactar i hauríem de pactar quines línies vermelles compartim i veure si estem d'acord o no estem d'acord. Hi ha gent que tonteja per Instagram o per qualsevol cosa, creu que això és una infidelitat. Hi ha gent que la pornografia ho viu com una infidelitat, hi ha gent que no. Cada relació té unes línies vermelles, té uns pactes, i aquests pactes també poden anar variant a mesura que anem fent anys de relació i anem avançant.
8: Penso que molta gent és infidel perquè s'ha conformat amb la seva relació, no es senten enamorats, però estan amb la seva parella per costum o per por a la seva vida sense aquesta persona o qualsevol cosa, però com realment no sent l'amor que hauria de sentir, és més fàcil fixar-se en una persona i buscar aquesta via d'escape per intentar ser una miqueta més feliç.
4: té alguna cosa a veure ser infidel amb no estar prou enamorat?
6: No té per què. És a dir, a vegades relacionem molt que una infidelitat apareix quan nosaltres no som feliços o no estem enamorats o la nostra relació s'està apagant o no sabem estar sols. No té per què. Nosaltres podem tenir una relació de parella molt sana, molt còmoda, molt estable, però tenir-ho tot en tot moment és un ideal que és impossible. Llavors, aquí el que hem de valorar és, ostres, estic molt a gust amb la meva parella, però potser li hem de fotre una mica de ganes per trobar una nova estil sexual, per exemple. O resulta que necessito obrir la relació i m'haig d'exposar sobre la meva parella si també està d'acord en aquesta situació, perquè l'estabilitat apareix. El problema bàsic que jo veig és que les relacions no es cuiden, no es manté aquesta espontaneïtat, aquest joc, aquest punt d'enamorament, i a més no som sincers de com ens anem sentint i per tant tampoc ho podem reconduir. I acabem, per comoditat, buscant fora allò que no ens atrevem a dir a la relació i a treballar dins de la relació.
5: Per fer aquest capítol hem recollit testimonis de persones que han estat infidels i persones a qui els han estat infidels, i ens ha resultat molt difícil perquè ningú en vol parlar, i menys, hem de dir, els homes. Com diu Esther Perel, la infidelitat és com una pràctica universalment prohibida, però que també és universalment practicada. Llavors, això com s'explica? Que una cosa que fa tanta gent al món es consideri una cosa tan dolenta i tan mal feta, tan prohibida. Què ens ha portat a una situació tan hipòcrita com aquesta, Núria?
6: El tema principal és que tenim un concepte de parella i de relació molt estàndard, amb una societat en què cada cop ens permet més les diferents alternatives. I ara estem en un punt d'inflexió social. L'estil de parella que posem sobre la taula, el que sí que ens aporta és molta tranquil·litat i seguretat. Treballar amb una relació oberta o amb opcions de llibertat sexual significa treballar la nostra seguretat emocional, la nostra autoestima, el saber qui som, i tot això ens costa moltíssim. És més fàcil, poso aquests límits a la relació, estic més tranquil i d'aquesta manera no tinc les inseguretats, però llavors connecto que tinc una carència i busco un camí unilateral per cobrir-la, perquè així mantinc la seguretat de la relació. Per tant, hem de canviar el concepte, per dir d'alguna manera, concepte o idees de relacions i necessitats de dalt a baix.
5: Dius que ara estem en una inflexió social, estem en un moment de més obertura i per tant tenim més opcions a l'hora d'establir les nostres relacions afectives. Què vols dir amb això de la inflexió social?
6: Diguéssim que tenim les possibilitats però no tenim les eines. Cada cop estem treballant més el que vull, que necessito, que em fa feliç, i això ens ajudarà després a traslladar-lo a l'altra persona i generar relacions que realment siguin les que nosaltres volem. Però encara estem amb un peu en l'anterior estil i amb un peu amb el nou estil, però no tenim totes les eines emocionals per gestionar totes aquestes opcions.
4: Quan parles de les eines que encara no tenim i que ens farien falta per poder gestionar aquesta manera d'entendre les relacions, a quines eines et refereixes?
6: A veure, són totes les que tenen a veure amb la gestió emocional. La primera és l'autoestima. Si no sabem el nostre valor emocional, automàticament tot el que apareixi nou, tot el que apareixi extern és un risc. Llavors el que fem és tancar aquesta relació i posar uns límits més vermells perquè busquem aquesta seguretat externa. La segona eina seria la de treballar la por del conflicte, perquè si jo tinc por a com reaccionarà la meva parella, el que jo sento no sé com dir-ho, no sé com exposar-ho, em fan por les conseqüències, m'ho callo, i per tant l'altra persona no pot saber el que sento ni què vull, ni podem generar canvis en la relació ni millorar-la. I la tercera eina és la por als canvis. Quan nosaltres exposem necessitats personals, ens podem trobar que l'altra persona no està d'acord, que es decideixi, per exemple, trencar la relació. I això suposa un canvi, una pèrdua de la comoditat, un sortir de la zona de confort. I si nosaltres això ho tenim treballat, ens atreviríem més a dir el que necessitem.
4: Un altre tema que volíem tractar és que la infidelitat es castiga més o es veu pitjor si la comet una dona que si la comet un home. Això a aquestes alçades encara és així.
6: Sí, encara la dona, si té moltes relacions sexuals, si té moltes parelles, encara hi ha l'etiqueta, no? I en canvi l'home és el rei, per dir-ho d'alguna manera, o que bé que tinguis totes aquestes alternatives. Llavors, això és anar trencant amb les següents generacions. Parla molt

0: hi ha molt camí per recórrer, fins al punt que encara hi ha països on les dones poden ser condemnades a mort pel fet de ser infidels. I, de fet, sembla que estem molt millor aquí, però fins fa poc més de 40 anys a Espanya l'adulteri de la dona era delicte. Les dones infidels fins i tot podien anar a la presó fins l'any 78, de fet.
1: Sí, és, realment quan parlem de tot això és com molt xocant, no? Que dius, no fa tant que ha canviat tot això. És per als rols que es permeten a un i a l'altre, no? Les llibertats que un té i l'altre té. Sempre s'ha relacionat molt l'home amb la sexualitat i la dona amb el vincle i el compromís, no? Aquest és el punt clau. La dona és igual de sexual que l'home, la dona té les mateixes necessitats que l'home, i això és el de què hem de començar a acceptar, igual que està una mica etiquetat quan l'home té baix desig, no? Per exemple. Llavors, crec que hem de sortir de totes aquestes etiquetes i entendre que tots els éssers humans són sexuals i que hi ha persones que necessiten i desitgen més compromís, altres menys, altres més sexualitat i altres menys, siguis dona, home o el que sigui.
2: Un altre debat habitual és establir què és infidelitat i què no ho és. Manuel Javois, articulista del diari El País, va escriure una columna que es va fer viral sobre aquest tema. N'escoltem un fragment.
3: Yo detecto en mi generación una ansia terrible de no sentirse mal cuando se hace el mal. O peor aún, creer que está mal cualquier cosa. También detecto que el sexo continúa siendo prestigioso y teniendo la aura de punto culminante del amor, engaño máximo y traición mayor en caso de la pareja infiel. Que ese tipo de relaciones de 200 mensajes al día, intercambios de fotos y enganches adictivos a otra persona sin tocarla se mantengan para no poner los cuernos, es la broma definitiva. Hay más cuernos en un buenas noches desde la cama mientras ves una serie con tu pareja que en un polvo rápido o dos con una persona desconocida en un ascensor.
2: ¿Considerem més infidelitat un polvo que un intercanvi constant de missatges amb algú que ens comença a agradar?
1: Normalment sí, és a dir, encara tenim molt vinculat infidelitat amb corporalitat, no? Amb trencar aquella línia vermella de solo te toco yo. Llavors, cada cop sí que estem més oberts a valorar diferents tipus de vincles i diferents grisos en les infidelitats.
4: Jo he sigut infidel i m'ho han sigut a mi. Penso que n'hi ha dos tipus d'infidelitat. Hasta les que són premeditades i potser no n'hi ha ni contacte físic, però per mi és més greu. Missatges, whatsapps, que n'hi hagi tonteig, que s'allargui en el temps, i potser una petita il·lusió i un pensament de deixo la meva parella per aquesta altra nova persona, que no potser sortir una nit de festa o conèixer una persona un dia i que n'hi hagi sexe només aquest dia, que sigui només contacte físic. Jo he perdonat la segona opció, però penso que la primera, si em passés, mai ho perdonaria.
0: Quins tipus d'infidelitats et trobes tu, Núria? No sé si aquestes són dos tipus o són molts més.
1: El primer que hem de tenir clar és que infidelitat és igual a engany o mentida, no? Llavors, les més comunes, sobretot de les que estem parlant avui, hi ha la infidelitat sexual, que és la corporal, la infidelitat emocional, que és un vincle amorós amb una altra persona. Jo afegeixo la infidelitat eròtica, vale, que per mi és aquella en què pot haver-hi un tonteig per WhatsApp, un t'envio fotos, però mai arribem, potser ni a veure'ns. Després, una infidelitat molt comuna en les parelles és l'econòmica. T'enganyo amb els diners que guanyo, o trec uns diners i els aparto i no t'ho dic. Aquesta ja és molt comuna. I després hi ha també la infidelitat vital, que ens trobem molt gràcies a les noves maneres de conèixer gent, perquè permet enganyar de qui ets, és a dir, és una infidelitat, un engany de la teva vida, perquè estàs quedant amb gent desconeguda, no? Pues, ven que tinc una feina que no tinc, o que sóc algú que no sóc. Això cada cop també és més comú.
0: Quines creus, Núria, que són les infidelitats més difícils de perdonar?
1: La que realment genera un abans i un després és la vital, perquè tu no coneixes aquella persona, t'ha enganyat de qui és, llavors com puc confiar en tu? La segona més greu és l'emocional, perquè hi ha hagut una premeditació, hi ha hagut un vincle, hi ha hagut tota una dedicació. Nosaltres no generem un vincle emocional en un dia. I després hi ha les més espontànies, no? Que pot ser l'econòmica. Si hi ha molta premeditació i molt temps d'estar-la portant a terme, també pot ser molt dura. Després està la sexual, i la última que no afecta tant és l'eròtica. Aquesta es tendeix a perdonar i ajuda a vegades a redistribuir o reflexionar sobre el vincle de parella que tenim, de dir, ostres, he descobert, no? Recordo un cas, he descobert que la meva parella estava tontejant des de feia uns mesos amb una noia per Instagram, s'enviaven fotos, tal, tal, i això ha servit perquè ell pogués expressar de no em sento satisfet en el sexe, i els ha ajudat perquè reconstrueixin la relació i realment reconnectin a escoltar la necessitat dels dos.
2: És a dir, que la sexual i l'eròtica, que són les que estan pitjor vistes, són no només les més fàcils de perdonar, sinó també les que poden tenir un efecte més positiu en la parella.
1: Totalment. Ens fan molta por, però realment, si és aquest en un moment he tingut una trobada sexual o m'he intercanviat unes fotos i hi ha hagut un tonteig, no és tan difícil de perdonar, i a vegades és què ha passat, anem-ho a analitzar i a veure com ho reconduïm.
2: Què recomanaries a una parella que s'ha trobat amb una infidelitat? És a dir, quins consells donaries a les parelles que volen perdonar una infidelitat, que no volen deixar la relació?
1: El primer punt importantíssim és si realment estic acceptant que això ha passat, perquè moltes vegades diem sí, sí, ho accepto, però en cada discussió ho poso sobre la taula, ho utilitzo com a moneda de canvi. Tot això no és acceptar aquesta infidelitat. Llavors, aquí hi ha d'haver una reflexió molt important per la persona que ha rebut la infidelitat i per la persona que l'ha fet, el si realment vull treballar amb la meva relació i és el que vull, o m'estic quedant per por. El següent pas és intentar, sobretot, entendre el per què ha passat, sense entrar en detalls que no són necessaris. Perquè a vegades creiem que preguntant i tenint informació entendrem més. No. Hem de tenir els punts claus de per què ha passat i després veure com això ho podem traslladar positivament a la nostra relació.
0: En alguns casos, explicar-ho sembla que serveixi més per netejar-se la consciència, explicar a la parella una infidelitat, més que no pas per ajudar a enfortir la parella. Quan s'ha d'explicar una infidelitat?
1: No sempre és bo explicar aquella infidelitat. El primer punt és plantejar-nos per què ho estic fent. Què és el que m'està passant que m'està portant a necessitar això? Reflexionar-ho, dius, ostres, vale, m'està passant a mi això, puc canviar això, puc canviar l'altre, ho porto a terme i no cal explicar-ho. O no, això em provoca que necessito un canvi de relació, necessito coses diferents a la relació i, per tant, ho haig de posar sobre la taula i veure com ho reconduïm. Llavors, el primer punt no és amb ai, ai, ai, m'ho trec de sobre, perquè potser li fem més mal que bé a l'altra persona.
2: En una infidelitat a la parella, sempre tendim a pensar que qui posa les banyes és qui s'ho està passant la mar de bé i l'altra persona és la víctima. Però hi ha persones infidels que ho poden passar molt malament.
5: Jo crec que totes dues situacions, tant ser infidel com que et siguin infidel, són igual de dolentes i igual de doloroses, perquè quan et són infidels a tu, et sents traït, enganyat, sents que tota la teva relació ha sigut una farsa, però quan ets tu l'infidel, també has passat molt malament, perquè sempre et sents culpable, sempre tens aquesta por de si algun dia s'entera la teva parella, si tens fills, que els teus fills s'enterin de que has sigut infidel a la teva parella. Crec que és una situació també molt, molt difícil.
1: I tant. Moltíssimes vegades ens ve la persona que està sent infidel i és no sé què m'ha passat, en el fons no vull tenir aquest impuls, però és que no ho puc evitar, però després arribo a casa, em sento molt culpable, no sé què fer, si explicar-li, si no, ajudeu-me. I genera moltíssima ansietat, perquè és una lluita a vegades del que creiem correcte amb el que sentim. I això a vegades l'equilibri no és fàcil. Per tant, hem d'agafar empatia cap a les dues bandes i deixar de jutjar i intentar entendre primer.
2: Ella parla de que arribes a pensar si els fills ho descobriran, que destruiràs la família, que destrossaràs, ni que haguessis matat algú, vull dir que tenim com un sistema

0: del bé al mal i anar a l'empatia, perquè ningú conec que sigui feliç amb aquestes imposicions del bé i el mal. No, què necessito jo? Com ho duc a terme sense fer mal? Poder permetre'ns parlar de tot, dir les coses, com ens sentim. Tenim molt camí per poder naturalitzar una infidelitat i deixar que ja no existeixin, és a dir, que siguin opcions de camins.
1: N'hem parlat amb Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Núria, gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
0: Mil gràcies, un gran plaer.

0: Ah, mira, està molt bé, però jo crec que tota aquesta teoria... Què en pensa la gent, no? O què?
1: Doncs sí.
0: Clar, per això dic jo.
1: Confessaran alguna de les seves infidelitats davant la càmera o seran més afins a una parella poligàmica?
0: No sé.
1: Anem a veure.
2: Ser fidel jo suposo que és ser, tenir una confiança amb aquesta persona i poder tractar de temes que no tractaries amb algú altre.
3: Crec que m'estima la gent i penso que tota la societat està muntada perquè sigui molt fàcil tenir una sola parella i perquè visquis amb parella o visquis tot i se suposa que una persona t'ha de portar tot el que tu necessites a nivell físic.
2: T'ensenyen a estimar d'una manera, agafant de base l'amor romàntic i la monogàmia obligatòria, per així dir-ho, en la qual ens diuen que hem de trobar l'amor de la nostra vida, que hem de tenir una relació tancada i només estimar aquella persona, i jo crec que vull dir, a la pràctica això no funciona.
4: La infidelitat és una cosa molt lletja, ja que no només, quan estàs amb una persona, només l'estimes per amor, sinó que hi ha molt de respecte i fa mal. Però aviam, hi ha moltes noies en el món, vull dir, hi ha molt guapes, i vull dir que sempre queda una mica la imaginació i aquestes coses.
5: I suposo que amb la teva imaginació sí que tens dret a fer el que vulguis, no pertany a l'altra persona.
6: Les noves tecnologies, sí, no? Bueno, jo crec que WhatsApp, tot això, i cada cop que pots fer les coses més privades, el d'arxivar els xats i tot, jo crec que sí que afavoreix la infidelitat.
7: Siempre puedes tener la posibilidad de hablar con mucha más gente y claro, entre todos esos chispas que salen entre los mensajitos de WhatsApp y los monitos y las caritas, pues seguramente pues sea más fácil enamorarse.
8: Yo si fos infidel me'n penediria y yo crec que acabaria dient la veritat sobre el que he sigut infidel a la meva parella y li diria encara que s'enfadi i acabi la relació.
1: No, perquè jo crec que ho vaig fer com a excusa per deixar aquella persona, no tenia forces de dir que m'havia deixat d'agradar i suposo que va ser com l'excusa de fer-ho i el tenir una explicació per poder...
3: Crec que el que comúment es coneix com a posar banyes, que és liar d'una altra persona mentre tens una parella, en realitat no és res dolent.
1: Com hem pogut veure, hi ha una diversitat d'opinions molt gran, des de persones que creuen que es pot estimar més d'una persona a la vegada, a gent que creu que el teu cor només pertany a una única persona. I és que al cap i a la fi, qui pot establir límits en l'amor?
9: No sé, l'amor és raro.

0: Bona nit. Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera. És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és ficció, és fresca, és directa, és única.
3: Exacte.
4: Les veus de la ràdio.
5: Abraçades a Ràdio Vila-sacra tot el dia, cada dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La banca privada s'avança a la banca pública i en els pròxims mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt el 2029. Ens ho explica la Sara Riera.
2: Els experts creuen que la tecnologia blockchain ho acabarà inundant tot. Luz Parrondo és doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
3: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners a aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques i tot és més senzill.
2: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins no deixen de ser un sistema de pagament més, però aquest cop basat en l'euro. Fins ara, a Europa, el monopoli el tenien empreses privades nord-americanes com Visa o Mastercard.
3: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen. Llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
2: I una competència també a l'euro digital, malgrat que Parrondo creu que pot ser absolutament complementària.
3: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
2: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen, recolzades en el dòlar, i s'inverteixen bastant en deute públic americà. Pablo Añese, professor d'ADE de la Universitat Internacional de Catalunya.
4: Que el dòlar es segueixi fent servir a nivell internacional mitjançant el petrodòlar, mitjançant pues, les criptos, stablecoins recolzades en dòlars i tot el seguit d'instruments financers, pues, tot això fa que el dòlar segueixi tenint força. Si el dòlar té força, el deute públic americà, tot i ser molt alt, pues, podrà ser una miqueta més sostenible.
2: Els experts pensen que a Europa les stablecoins també agafaran deute públic europeu.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: I pau mental.
7: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Enganxa't.
1: Jo no separo la brossa, em fa mandra.
2: Què dius?
3: Doncs en aquest local cuidem els clients reciclant tots els envasos.
2: Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
1: Doncs no. I tu?
2: Clar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: 100% Empordà.
1: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
2: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
3: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. El Rei de la Rajola.

0: Ei,
1: Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Simplement brutal. Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
4: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó del doble amor, en versió d'Arnau Tordera i el grup Obeses.

0: la nit.
1: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
5: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
6: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
7: Si lo teu és el silenci.
8: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
12: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment, amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: avancem junts.
1: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
3: Au, mira que bé.
4: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
5: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
4: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
6: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
7: Un moment, mireu la càmera.
8: Lluís!
7: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
8: Lluís!

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: No sé si ho entens.
3: No es tracta de barrejar música de tots els estils.
4: Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: draca, draca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava. Xumba,
4: xumba, hey! Traca, traca. Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.
7: Places limitades.
8: Respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
9: Em trobo més bé.
10: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
11: Ai, ai.
12: I ara?
13: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
14: Va fer que la Caputxeta descobrís el llop. Perquè Wilhelm Grimm, juntament amb el seu germà Jacob, va recuperar històries i llegendes germàniques, els va treure la pols antiga i les escenes sexuals i els va convertir en contes de fades. Wilhelm Grimm va néixer a Hanau, Alemanya, el 1786. Va estudiar dret i va ser secretari de la biblioteca de Kassel. Es va casar el 1825 i després es va convertir en bibliotecari a la Universitat de Göttingen fins que el van fer fora per haver firmat una carta de protesta el 1837 que no va agradar al rei Ernst August I. De reis, però, n'hi havia per tots els gustos i el rei de Prússia, Frederic Guillem IV, no tenia tantes manies i va convidar els dos germans a Berlín, on es van convertir en membres de l'Acadèmia de les Ciències de Prússia. Wilhelm Grimm va fer classes fins que es va morir, durant 18 anys, a la Universitat Humboldt de Berlín. Es va dedicar a investigar la poesia medieval i les nissagues heroiques alemanyes. Ell i Jacob van estudiar a fons la lingüística germànica i fins i tot van crear un diccionari de la llengua alemanya, però pel que es coneix la resta del món, els dos germans és pels personatges com la Blancaneu, Hansel i Gretel, la Caputxeta Vermella i una dama que una nit màgica va perdre una sabata en un palau. Salagadula, menchicabula, bibidi-bobidi-bú.
15: Put them together and what have you got? Bibidi-bobidi-bú. La Ventafocs va sentir com el rellotge de palau tocava les 12.
16: Oh, Déu meu, me n'he d'anar!
15: Va exclamar. Com una exaltació, va travessar el saló i va baixar l'escalinata perdent en la fugida una sabata que el príncep va recollir completament enamorat.
14: Wilhelm Grimm va morir el 16 de desembre del 1859, quan ja feia temps que, sense en Jacob, es dedicava a estudiar la literatura medieval que, per cert, havia inspirat totes les seves princeses i fades.

0: Princesa de la Cumbia.
1: Això és...
2: És meravellós.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Hem de parlar d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.

0: Propostes en xarxa.
1: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció a aquesta iniciativa. Una empresa d'Altafulla comercialitza una goma de cabell amb un dispositiu que pot enviar una alerta en cas de perill. L'aparell, pensat originalment per a dones, ha despertat l'interès d'una quinzena d'ajuntaments per distribuir-lo. Tarragona Clara Chavarría Domingo.
2: És un sistema que pot enviar un SOS amb ubicació en temps real en menys de 10 segons, sense necessitat d'una app ni un registre. Tot i així, el missatge que envia el dispositiu no pot contactar amb el telèfon d'emergència 112. La proposta l'ha dissenyat l'empresa altafullenca Niu, dedicada al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades als ajuntaments. Una d'aquestes és la vinculada als punts Lila. Noemi Ferret és responsable de l'empresa.
3: Ja que a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
2: Aquest nou dispositiu de Lliga Cues ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments, com ara la Pagueria, que va distribuir-ne durant la festa major de la ciutat, i l'Aplec del Cargol.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.

0: Línies formatives, una escola on pots estudiar imatge personal, ajuts als negocis, coaching i intel·ligència emocional. Quina línia t'interessa? Informa't. Més info a líniesformatives.com.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
6: Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
7: El secret de l'amor. Ramon, 91 anys. Carme, 78 anys. 58 anys casats.
8: Quan tenia la nena de 3 anys i la segona de 3 mesos, va tenir un fallo, un herni discal, va estar 8 mesos malalt. Vull dir que ens hem estimat a les verdes i a les madures. Sí. Després, ara jo de gran m'han operat 3 vegades dels genolls i també m'ha cuidat com una reina. Doncs, què vols que et digui? La vida dona moltes timborelles. Tu no són flors i violes.
9: És molt maniàtica en fer menjar. Sempre estaria a la cuina fent invents. I jo ara em trobo més bé. I llavors em vaig perdre molt la gana. Fos ella perquè anés menjant i anés d'allò, sempre em feia coses estrambòtiques, I per Nilet la cuida molt, dic. No puc dir mal d'ella. És una noia molt d'allò que té molta constància. Si agafa una cosa, la vol acabar. Era molt eixerida, molt d'allò, sèiem els germanets, els feien anar amunt i avall, i tenia do de mando, i encara el té.
8: Ha estat un bon marit, un bon pare, ha sigut pels meus germans un germà gran, se l'estimen molt, de veritat, no en tinc cap queixa, no.
9: No ens hem parlat mai, que ja mateix, bueno, va com van, ja, que es barallen, i estan 15 dies enfadats, jo no he estat mai enfadat, no he anat mai a dormir, i hem dormit sempre junts. Que hi ha matrimoni, bueno, és el que venia, ai, com passa entre els 40 anys, s'està més bé un a un cantó i ja es veuen menys. Jo sempre he tingut l'habitació, sempre he estat allí, no m'he enfadat mai, jo.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: De oca a oca y tiro, per qui en toca.
1: I parlem ara de música.
2: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Quina canya! En els instruments de vent, la canya, llengüeta o inxa és una làmina prima i flexible que, quan vibra, produeix el so. Les llengüetes o inxes de l'acordió i l'harmònica són metàl·liques. Un dels dos extrems queda fixat i l'altre es belluga i fa que sonin. S'anomenen llengüetes per la forma i perquè es belluguen com una llengua petita. A part de metàl·liques, hi ha llengüetes d'altres materials. Un dels clàssics és la canya, la típica planta que creix a prop de l'aigua. Precisament a Palamós hi ha una de les principals empreses mundials de producció de canyes d'instruments, la Casa Medí, fundada el 1915. En la música clàssica fan servir canya, per exemple, el clarinet, el saxo, l'oboè, el fagot, i en la música popular, la gralla, el tiple, la tenora, la dolçaina i tota la família de les gaites o sacs de gemecs. De les llengüetes fetes de canya, en diem canyes pel material amb què es fan. L'etimologia és clara. En canvi, els estudiosos no es posen d'acord en l'origen de la paraula inxa. En tot cas, de l'inxa, en francès, se'n diu anys i podrien tenir el mateix origen. Diuen que anys ve del baix llatí enquia, que seria el broc d'una font. I un broc s'assembla molt a l'embocadura d'un instrument. De fet, hi ha embocadures de broquet, diminutiu de broc. Vingui d'on vingui l'inxa, potser en català la denominació canya és més habitual i encara que no surti als diccionaris, en col·loquial fotem canya i cantem la canya. I quan una cosa està molt bé, diem quina canya. Si som fabricants i exportadors de canyes, bé se'ns ha de notar en la manera de parlar, no trobeu?

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Cavitici.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Santi Juer, anda, moza que te niño con la Manuela Almidez. Santi Juer.

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula broma. Tot i que té molts significats, normalment quan parlem de broma ho associem allò fet o dit a algú amb el propòsit de riure's d'ell, de fer-hi broma. Sabíeu, però, que diu que l'origen d'aquesta paraula té a veure amb un mol·lusc? La paraula broma prové del nom d'un mol·lusc marí invasor, de cos molt allargat, vermiforme i de conquilla petita, atrofiada, emprada com a òrgan perforant, que sembla que s'adheria a la base dels vaixells antics que estaven fets de fusta i lentament se'ls anava menjant. La broma, també coneguda com a corc marí o Teledona balis, es veu que és un mol·lusc minúscul que quan s'adhereix a la fusta no fa ni un quart de mil·límetre, però que en qüestió de poques setmanes diuen que pot fer arribar a fer 10 centímetres. Es veu que té com petites dents que van corcant la fusta i la van destruint. Antigament aquest fet preocupava molt els mariners i els propietaris de les embarcacions afectades, ja que els perjudicava greument. Amb el temps es va aplicar el terme broma per a qualsevol cosa que enutgés o aclaparés fins a arribar al significat d'avui.

0: Propostes en xarxa.
1: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu, que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flau de travessera o treure la pols a aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
2: Tot Ràdio Vila-sacra.
1: A més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
2: Amb Ràdio Vila-sacra.
1: I segur que us sorprendreu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: En el món de la bioluminescència marina hi ha un fenomen conegut com a marees vermelles luminescents. Aquestes marees vermelles són causades per la proliferació d'organismes microscòpics anomenats dinoflagel·lats bioluminescents. Quan aquestes petites criatures marines són pertorbades pel moviment de l'aigua o el xoc de les onades, emeten un resplendor brillant, creant un espectacle nocturn enlluernador a l'oceà. El que fa que aquest fenomen sigui encara més intrigant és que alguns d'aquests dinoflagel·lats bioluminescents són capaços de sincronitzar la seva resplendor en una dansa impressionant de llum. Quan es troben en grans concentracions, com durant una marea vermella bioluminescent, els patrons de llum que creen poden ser veritablement hipnotitzants. Les marees vermelles luminescents s'han observat a diversos llocs del món, des de la badia del Mosquit a Puerto Rico fins a la costa de Califòrnia. Aquest fenomen no sol ofereix un espectacle visual impressionant, sinó que també té un impacte ecològic important. Alguns científics creuen que la bioluminescència podria actuar com un mecanisme de defensa d'aquests organismes microscòpics en confondre els depredadors i atreure les possibles preses.
1: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
7: Hola, em dic Estefan Torres. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles caient el sol adormit.
6: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya és un dels territoris europeus amb més immigrants. Un de cada quatre residents ha nascut a l'estranger i aquest boom demogràfic genera desequilibri segons el document del Col·legi d'Economistes. La taxa d'atur dels foranis dobla la dels autòctons, els sous són més baixos, el 80% supera per poc el salari mínim i la meitat té estudis superiors a la seva feina. A la vegada, les empreses d'aquí no omplen les vacants. Cal ordenar aquests fluxes, segons els economistes, amb una nova política migratòria que estableixi criteris de selecció com a Canadà o Austràlia, que tenen un sistema de punts. Ho explica el president d'Economia Catalana de l'entitat, en Josep Reiner.
2: I són països absolutament ordenats, no tenen res a veure amb les tendències ultradretanes i ultramuntanes que estan corrent pel món, que hi ha sistemes com Canadà o Austràlia que utilitzen sistemes de punts.
1: Els economistes també demanen que el nou finançament de Catalunya incorpori el cost que suposa l'alta taxa migratòria en serveis públics com la sanitat o l'educació.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Confirmat!
4: Original?
5: Sí.
4: Única?
5: Sí.
4: Creativa?
5: Sí.
4: Entenedora?
5: Sí.
4: Divertida?
5: I tant.
4: Intel·ligent?
5: Molt.
4: Innovadora?
6: La principal.
7: A més?
8: Sensacional.
9: Ei, a l'Alt Empordà.
10: Sí. Ah, quina sort!
11: Un espai de 5 estrelles.

0: poseu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: És la suma de l'esforç, de la feina de moltíssima gent, de tots els oficis que han fet que estigui arrelada a Catalunya, que sigui innovadora i que més tingui aquesta mirada cap al futur.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
1: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
7: Què?
1: Busca tranquil·lament.
7: Home!
8: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
7: No? Si no s'ho creuen.
9: Sí.
7: Si no s'ho creuen.
10: Ui!
8: Tranquil·lament.
1: I el més important, lliurement.
8: Lliurement.
1: Que som Ràdio Vilasacra.
7: És difícil, eh? És difícil.
1: És clar.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Vinga, vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article.
5: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: La pregunta.
7: Per què la música d'avui dia sona tota igual canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala, sent, comparteix.

0: vaig tenir pas temps de coronar-lo.
1: Fragment de l'escenificació de les dones afusellades.
0: Un consell de guerra. Que no era pels soldats, això? Què feia jo, una dona gairebé sense instrucció, entremig de tots aquells homes uniformats, parlant d'articles del Código de Justícia Militar i d'una autoria de participació directa i voluntària i de que era civilment responsable de conformitat con el decreto del 10 d'enero de 1937. Que què?
1: I com ella, moltes dones, encara sense xifres, van patir aquella maleïda guerra i la postguerra i la repressió franquista.
2: Reconquistada Catalunya, aniquilado el enemigo.
3: La tieta Elisa va marxar de casa de Dues Aigües per anar a fer de cambrera a l'Hotel Nacional de Tarragona per ajudar econòmicament a la família. No en tenia cap. Ni tampoc te diria, portava la creueta, però ni era molt d'església, ni molt de... No, era apolítica.
4: Si la van anar a buscar al febrer Dues Aigües, al març va tindre el sumaríssim i a l'abril ja la van afusellar.
3: Va ser un cap d'atur. Va ser un cap d'atur.
1: La tieta és l'Elisa Cardona Oller, fusellada pel franquisme a Tarragona. Tenia 21 anys quan el 22 d'abril de 1939 la van matar.
5: Además de ser bonitas, las mujeres tienen que parecerlo.
6: Trobem el cas de Maria Llobet Puig, que fou assassinada el mateix dia de l'entrada de les tropes franquistes, el 24 de gener de 1939, a casa seva. Maria Llobet fou violada, torturada i trobada morta completament nua i amb el cap destrossat a uns 500 metres de casa seva. El sumari judicial certifica que rebé dos trets de bala.
1: Josep Colomer, president de l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya.
7: El jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz.
1: Com l'Elisa o la Maria n'hi ha més, però tot i els anys, encara no se sap quantes. Hi ha aproximacions, per exemple, les 16 que van morir al convent de les Oblates de Tarragona per les males condicions de la presó. Montserrat Giné és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona.
8: Portades cap aquí, hi ha moltes amb criatures petites, no? Això encara afegeix més, una volta més aquesta repressió.
1: La Maria Nicola, per exemple, la van empresonar amb 21 anys.
8: La van empresonar embarassada amb 21 anys i la va tenir a la presó durant 2 mesos i després explicava ella a la seva família, va comprar una cabra, els seus pares, que la venien a veure, van comprar una cabra per amamentar, per donar-li llet a la criatura i se la van emportar cap a Tivissa.
9: No hem d'oblidar que la ideologia del règim franquista era profundament misògina i masclista. La dona fora de la llar, dins del que seria el nacionalcatolicisme, diguéssim que era una de les principals ideologies del règim, doncs quan la dona deixava de ser allò que deia l'àngel de l'hogar, doncs era considerada una anomalia.
1: Qui ho diu és Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic. Explica també que les dones van ser doblement represaliades i a vegades socialment i només perquè, per exemple, el seu marit, pare o fill eren republicans.
6: La repressió que va afectar a dones directament

0: com a dones familiars és molt elevada i molt desconeguda.
1: És que en el franquisme el fet de ser dona ja et situava com un ésser de segona categoria, de segon ordre, i si a sobre eres considerada roja o esgardiada, fora de la moral que preconitzava el règim, tot plegat es convertia en un doble càstig i a vegades podia tenir conseqüències tràgiques.
2: I són les grans oblidades, també, eh? Són les grans oblidades, eh?
3: ¿Verdad que no es tan difícil ser una mujer ideal?

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Aquesta tercera temporada del Noticiari d'Havaneres us hem portat un seguit de biografies de personatges importants en el món de l'Havanera. De persones importants n'hi ha moltes, però hem fet una selecció prou representativa i avui tanquem temporada de biografies parlant d'un dels compositors més importants d'Havaneres a Catalunya, el gran Josep Lluís Ortega Monasterio. Martí Bacardí, company, què ens en dius?
1: Bon dia, Gerard. Avui toquem una biografia molt important d'un personatge que va nodrir l'Havanera catalana d'importantíssimes obres, no només d'havaneres, també de repertori de cant de taverna.
0: Vinga, doncs, ja pots començar, que això es posa interessant.
1: Josep Lluís Ortega Monasterio va néixer l'any 1918 a Santonya, Cantàbria. De ben petit va viure a Motrico, Guipúscoa, fins que era orfe de pare i mare, traslladant-se després a Palol d'Onyar, Girona. I allí, a l'escola, és on va començar a escriure les primeres obres com Estrellita Marinera. També va iniciar-se en el cant, amb èxit, tant a la Catedral de Girona com en obres de teatre. A Girona va adquirir els elements de la cultura catalana, entre ells la llengua. L'esclat de la Guerra Civil va fer que fugís a França, tornant ràpidament a Espanya per la frontera d'Hendaia per incorporar-se a l'exèrcit de Franco.
0: Ostres, a la guerra amb el bàndol nacional. Ja devia ser valent el mestre Monasterio.
1: Sí, a la seva família hi havia una llarga tradició militar. Mira, les arrels són les arrels.
0: I com va anar tot plegat?
1: Després de la guerra va continuar amb la tasca de militar al nord d'Àfrica i també estudiant a les acadèmies militars de Guadalajara, Saragossa i Toledo, època en què va fundar el grup d'havaneres Los Gringos. També va ser destinat a Jaca, Puigcerdà, Menorca i Palamós. I en aquella època va ser un dels organitzadors de la primera cantada d'havaneres de Calella. I ja immers en el món de l'havanera, l'any 1968 va escriure el seu gran èxit, El meu avi. Escoltem-lo per Arjau.

0: graciós aquest tema, imprescindible en tota cantada d'havaneres, segurament l'havanera catalana de referència.
1: I tant, un gran tema, no només per la música, també pel missatge. Seguim. Més tard, l'any 1972, crea amb Evarist Puig i Joaquim Simó el Festival de Cançó Marinera de Palamós. I després van arribar uns problemes, problemes greus.
0: Què dius? Què va passar-li al mestre Ortega Monasterio?
1: Després de fundar la Unió Militar Democràtica, una organització clandestina, i ser enxampat en propaganda d'aquesta formació, va ser condemnat el 1976 a 5 mesos de presó, a Cádiz, i 3 més tard va ser expulsat de l'exèrcit per ofensa a l'honor. Condemna que va ser revisada l'any 1985 i es va restituir el seu càrrec de militar. Però ell no va voler tornar a l'exèrcit. El 1975 va fundar el grup de veneres Cavall Bernat. Amb això ja era feliç.
0: Déu-n'hi-do, sort que el règim ja no hi era, perquè ja sabem com arreglaven les coses. Va, Martí, segueix i parla'ns de temes més còmodes.
1: Ara us parlaré de la seva obra. Era molt bon compositor de cançons del gènere cançó de taverna, de les que se n'han fet populars una pila. En tem de molts tipus. Escoltarem una selecció. Comencem amb La balada d'en Lucas, interpretada per Port Bo.

0: Quina bonica selecció! Que gran Ortega Monasterio! Quin llegat més maco, important i extens per l'Havanera i el cant de taverna!
1: Sí, va ser molt important pel gènere. El mestre Josep Lluís Ortega Monasterio va morir l'any 2004 a Barcelona. Deixa'm posar-te un tema preciós, escrit en castellà i euskera. És l'Havanera Bichincho.

Moltes gràcies, Martí Bacardí, com sempre. Gran feina la que fas pel noticiari d'Havaneres. Acabem avui tercera temporada i biografies, almenys de moment. Des de l'inici d'aquest podcast us hem parlat d'instruments, de l'Havanera, dels seus orígens i les seves característiques, de moments importants, d'intèrprets, de compositors, de cantades i de moltes altres coses. La propera temporada us presentarem Havaneres. Us parlarem dels seus continguts, del que parlen i del que expliquen, seguint una organització temàtica. Ja ho veureu. Escoltem per acabar El meu avi, l'obra magna de Josep Lluís Ortega Monasterio. Ens la canta el grup que ell mateix va fundar, Cavall Bernat.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Associació Rempen Flip Flop. Ea, ea, du, du, a.
4: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
5: Doncs això i així de clar.
6: Des de Girona.

0: no sóc una pera, però m'hi assemblo. No sóc el sol, però també brillo molt. I a totes les cases faig falta a tothom. Qui sóc?
1: No sentiràs res com a Ràdio Vila-sacra, perquè ens preocupem de fer-ho molt difícil.
2: Sector audiovisual.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fes volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
3: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: 112, telèfon d'emergències.
1: Vinga, mama, que arribarem tard al concert.
0: Protecció Civil recorda que hem de gaudir de l'oci i la cultura amb seguretat. Respecteu la distància de seguretat amb altres persones per evitar aglomeracions i tingueu sempre localitzades les vies d'evacuació. En cas d'emergència, seguiu les indicacions dels serveis de seguretat i, si cal evacuar, feu-ho amb calma. I no intenteu mai tornar enrere ni us quedeu aturats a les portes.
1: Ja estic.
0: 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
2: Dear gentlefolk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flaps. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Will you take some skins? Jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box.

0: folks. Dig. Now that's jazz.
1: Tanca els ulls.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Per Sant Joan, Ràdio Vilasacra no té igual. De les 18 del 23 a les 18 del 24. Toma ja.
11: Aquest Sant Joan gaudeix Ràdio Vilasacra a cada instant. Cava, coca i rentemplam.
12: Amb la col·laboració de BN.
13: Hola, Joan.
14: Hola, Sílvia.
13: Què fas aquest cap de setmana?
14: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
3: El secret de l'amor. Xavier, 22 anys. Nelly, 22 anys. Fa 3 anys que festegen i un mes que s'han promès.
4: Yo vivía con mis abuelitos en California y estaba estudiando y él vivía solo. Entonces, el primer año separados y nos veíamos en la escuela o en fiestas o en cine. Y luego el siguiente año vivimos juntos. Y luego el tercero separados.
5: Bueno, a ver, ella segueix visquent allà als Estats Units, jo estic aquí, bueno, i anem venint, ara ha vingut 3 setmanes de vacances, jo ara per motius laborals doncs me'n torno cap allà i estaré 4 mesos, així que, a veure, les distàncies, portem aquest amor a distància força bé, però bueno, sí, anem veient bien. Sovint.
4: Pues nos hablamos como 2 o 3 veces por el día, entonces un poco caro, sí, y por internet y por emails. No es tan difícil, pero es difícil no ver a esa persona.
5: Bueno, no es fácil, que a pesar d'aquesta distància tan llarga seguim en contacte i seguim doncs amb aquest gran amor entre amics, doncs bueno, que les coses van endavant d'una manera excepcional, com està passant amb nosaltres. A nosaltres jo crec que la distància ens ajuda molt a quan ens retrobem a estar al 100% i estar supercòmodes. O sigui que això de la distància és una mica relatiu.
4: En enero ell se muda a Califòrnia. Entonces ya estaremos juntos y luego yo termino mi carrera en julio y tal vez me vengo para acá a vivir. A la gente, la cultura, la vida es muy bonita.
6: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
0: Música, entreteniment.

0: I parlant d'emocions,
1: 86.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Chica, tica y ballerica.
1: El verb ser o ésser té dues formes de participi d'ús general. Estat i derivats, estada, estats, estades, sigut i derivats, siguda, siguts, sigudes. Sí, ho heu sentit bé. Tant estat com sigut són les variants més generals. Tradicionalment, hi ha hagut la tendència de modificar el participi sigut per estat, perquè hi ha qui percep aquest com a més informal. La gramàtica normativa ens diu que, en un text formal, sigut és tan vàlid com estat. Els posa al mateix nivell. Cal dir que en diversos parlars del Principat de Catalunya i en eivissenc també es fan servir les variants col·loquials ser i segut. Per exemple, els osonencs diuen ha estat un dia meravellós o qui ha estat? He set jo, tranquils. I ara pleguem, que ha sigut una explicació ben intensa.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
3: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
4: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per allò 5 a 7 que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
3: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
5: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
3: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
6: Notícies en xarxa.
7: A la teva ràdio.
8: Nota cuando me ve ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
9: No, hija, no.
10: Hoy me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy.
9: No, hija, no.
11: Radio Vila Sacra es una alta historia.
12: Te lo digo o te lo cuento.

0: fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.
3: Qualsevol família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant pot ser família acollidora. També ha de ser capaç d'ajudar-lo a comprendre i respectar la seva història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura. Més informació a acollimentfamiliar.org 93 365 65.

La gent. La gent d'aquest país ens ha ensenyat moltes coses. Que quan ho has perdut tot, encara et queda el coratge. Que una injustícia contra algú és una injustícia contra tothom. Que no hi ha una sola identitat, sinó moltes. Que una lluita es pot guanyar o es pot perdre, però mai pots resignar-te. Que si perds el paisatge, perds la teva identitat. Que un poble fort necessita unes arrels fortes. Que per construir una societat millor, primer cal imaginar-la. Perquè la força d'un país és la seva gent. Continuarem creient en aquesta força. Sense lluita, no hi ha conquesta.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: Blanes ha estrenat aquest cap de setmana el nou servei de salvament i socorrisme coincidint amb l'inici de la temporada turística. El dispositiu incorpora més recursos humans i materials, un quart punt de socors, una moto d'aigua per a rescats i preveu incorporar pròximament un sistema de vigilància amb intel·ligència artificial per detectar possibles situacions de risc al mar. El Baix Empordà s'ha sumat a les caminades en defensa dels drets de la gent gran. Aquest dilluns, una trentena de persones han participat en la iniciativa celebrada a Castell d'Aro. La jornada ha culminat amb una lectura d'un manifest per reivindicar i donar visibilitat a l'abús i el maltractament envers les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Ripoll ha celebrat la desena edició de la Jornada Saludable per a la gent sènior amb un ampli programa d'activitats orientades al benestar físic, emocional i cognitiu. La iniciativa ha combinat hàbits saludables, risoteràpia, excursions i exercicis de memòria per fomentar un envelliment actiu i participatiu. L'alumnat de segon de batxillerat i del cicle formatiu de grau mitjà de nàutica ha celebrat el seu acte de graduació a la llotja de la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries, en una cerimònia que ha reunit estudiants, famílies, professorat i amistats per commemorar la finalització d'aquesta etapa educativa.
3: I parlant d'emocions...
4: 8.
5: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
6: Dilluns a les 10 de la nit.
5: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
7: Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C. El Club de Cultura.
8: La pregunta.
9: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
3: I parlant d'emocions.
4: 89.
10: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
11: Sigues intel·ligent.
12: Fes volar la imaginació.
13: Sí.
14: Eternament.
11: Ai.
15: L'opció dels que en saben.
16: Ei. Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
17: A veure...
18: Hola, nano.
17: Hola, bon dia.
18: Ja està dit.
17: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure't l'animat que estàs.
18: Ja està dit. Vale.
17: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
18: Ah.
17: Saps que m'explico?
18: Sí, sí.
17: Això sí que és bo.
19: Ja.
16: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
17: A més, ens trobo que és molt positiu.
19: Això què és?
20: És...
21: El que no hi ha.
22: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
23: Això és la caixa de...

0: penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home! Mensaje número 5. Recibido hoy a las 18 horas 56 minutos.
2: Hola, em dic Margarita Roig. Soc de Navata. I el que més m'agrada de l'Empordà és la garnatja i el moscatell. Gràcies. I per molts anys.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Malena ens recita un poema preciós i ens explica per què li agraden tant els cavalls.
3: Hola, em dic Malena Pereira. El meu poema es diu Cavall, de l'autor Ricard Bonmatí i Guidonet, del llibre Estimades Feres. L'he triat perquè m'agraden molt els cavalls. M'agraden perquè quan vaig corrents penso que sóc un cavall i per això m'ha agradat el poema. Cavall. Morro endavant, boca rient, potes volant, crinera al vent. Fort com un ruc, viu com el foc. Sempre que puc, faig catacroc.
2: Quin poema tan bonic, Malena. I que bonic ha de ser sentir-se com tu. Veloç com un cavall. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: al coll. Tinc tortícoli.
1: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sindicat UGT de Catalunya ha posat en marxa una campanya contra els discursos d'odi, la desinformació i l'extrema dreta. Ho fa en un context on asseguren molta gent de classe treballadora, diu, votarà a opcions d'extrema dreta com Aliança Catalana o Vox, Maria Huguet.
2: L'odi no millora la sanitat, ni apuja els salaris, ni abaixa el preu de l'habitatge. Tampoc defensa la igualtat o atura el canvi climàtic. Són algunes de les frases d'aquesta campanya que busca contraposar-se als discursos ultradreta que asseguren fan retrocedir els drets fonamentals. Camil Ros, secretari general del sindicat.
3: Volem traslladar als centres de treball, volem traslladar-ho, evidentment, a àmbits socials i polítics, perquè creiem que és un deure. Els moments en què estem vivint, a Catalunya i a l'Estat espanyol, hi ha riscos de que guanyin, però encara no han guanyat. Algunes comunitats autònomes hi han guanyat, en les aliances PP-Vox. Per tant, hi som a temps. I som a temps també que la política trobi solucions als problemes que hi ha.
2: També se'n farà difusió a les xarxes socials, un entorn on aquests discursos guanyen cada vegada més presència. UGT també ha posat en marxa un qüestionari interactiu, el fatxòmetre, que ens indica fins a quin punt podem identificar un discurs d'odi.
4: Ara hi posem una mica de música.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens, tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
3: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
2: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012, la millor resposta. Generalitat.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Hola, bon dia. Som els alumnes de cicle superior de l'escola i venim a entrevistar-te com a responsable de la ràdio.
1: Pues molt bé, moltes gràcies per pensar en mi. Qui comença?
2: Jo. Hola, com et dius?
1: Javier.
2: Em pots explicar... el funcionament general d'una emissora de ràdio com aquesta?
1: Sí, mira, aquesta emissora de ràdio doncs funciona a través d'uns aparells, que es tracta d'un emissor, es tracta d'una taula de so, i a partir d'aquí gent que vulgui fer funcionar això, i amb això es fa ràdio. Si us acosteu al micro, perquè també és molt important que us acosteu al micro, us sentirem tots millor.
2: Com es va crear?
1: Com es va crear? Es van posar en contacte amb mi, a veure si jo la volia dirigir. Ens vam posar d'acord amb la idea, jo vaig acceptar la proposta de l'Ajuntament i així es vam iniciar aquesta emissora.
3: Et poses nerviós quan parles en directe?
1: Estic més nerviós ara amb vosaltres que quan estic fent programes normals.
3: Alguna vegada t'has equivocat?
1: Sí, moltes. I segurament m'equivocaré moltes més també. És normal, és de persones equivocar-se.
3: Com ho has solucionat?
1: Doncs posant una mica d'humor, sentit de l'humor, i posant ganes.
3: Intervé la gent a la ràdio a través de...
1: A través de...
3: Trucades?
1: Sí, mira, et diré que hi ha moltíssimes trucades diàries al nostre contestador, de les quals et podré dir que anem a una mitja de 4 o 5 trucades cada dia.
4: Alguna vegada t'has incomodat alguna pregunta d'algú?
1: No, de moment no.
4: Sol posar música de tot tipus?
1: A veure, una de les idees d'aquesta emissora, quan a mi me la van proposar dirigir, o coordinar més que dirigir, doncs el primer que em vaig plantejar és quin tipus d'emissora ens calia tenir en aquí l'Alt Empordà. Evidentment, jo vaig veure que de cara als joves hi han dues emissores que són les reines, les estrelles, i que no es pot competir, que és Flash FM i Los 40 Principales. Davant d'aquestes dues emissores és impossible competir. La gent jove les ha triat per norma i, evidentment, no tenim res a fer. A partir d'aquí, jo què vaig buscar? Vaig buscar una emissora dirigida a totes aquelles persones que no tenim una emissora identificada. Per tant, estic parlant de persones a partir dels 40 anys cap amunt. Hi ha una emissora, doncs, per gent ja una mica més gran, no?, pels papes.
5: Quins tipus de programes fa servir perquè la gent escolti l'emissora?
1: Doncs, bé, en principi tenim programes de tota mena, és a dir, que en aquesta emissora tenim la gran avantatge de que pots trobar el teu programa sense buscar gaire per la nostra programació. Cada 10 minuts surt una notícia del dia d'interès general, per tant, donem informació, donem programes i donem bona música.
5: De quins temes es parla més?
1: De tot tipus de temes. Aquí parlem de tot, de tot. Aquí no hi ha tabú, vull dir, no tenim res, cap tema tabú aquí.
5: Quin és el vostre horari d'emissor?
1: 24 hores al dia. Hi ha 24 hores de programació al dia. La nostra programació funciona a través d'horaris, és a dir, segons l'horari hi ha un tipus de música i un tipus d'informació sobre el nostre voltant, la nostra comarca i les notícies més destacades, també amb una mica d'humor i una mica de bona informació comercial. A partir d'aquí, el que és els matins de dilluns a divendres, tenim una varietat musical on la base és la informació i la música de totes les èpoques. Al migdia, de dilluns a divendres, tenim música d'orquestres, de relax, per a tota aquella gent, doncs, que està a casa dinant i que no vol posar la tele i vol estar dinant amb una música de relax, orquestres del Glenn Miller, del Ray Conniff, del Paul Mariat, de Los Panchos, doncs és una música ja més per gent que vulgui estar relaxada dinant. A les tardes, doncs, la música és una mica més agressiva, i després a les nits és on tenim programes ja més monogràfics. Depenent l'hora, tens un estil de música o tens un altre.
5: Tens una idea de la gent que escolta aquesta emissora?
1: Segons l'estudi que em van passar el dilluns, actualment estem a 5.632 oients al dia.
6: Treballa molta gent a aquesta emissora?
1: En aquesta emissora, doncs, el que és equip de plantilla, 6 de plantilla, però després de col·laboradors n'hi ha uns 40 col·laboradors.
6: Coneixes d'altres emissores?
1: Tracto de tenir molt bona relació amb tots els mitjans, ja no només de ràdio, sinó també de premsa, i esperem que funcioni bé la nostra relació amb ells. No sempre és agradable, però jo lluito perquè ho sigui.
2: En treus idees per fer-les servir?
1: Perdona?
2: En treus idees per fer-les servir?
1: Si en trec idees per fer-les servir?
2: Sí. De les altres emissores.
1: A veure, si podem estar orgullosos d'alguna cosa, és de que vam començar de zero. A mi em van posar aquí davant amb els ordinadors totalment buits, sense saber ben bé com començar, i del que sí podem estar orgullosos és de que estem fent una programació de les més curioses de Catalunya, per programació, per contingut, per originalitat, per oferta, gratuïtament. Vull dir, vosaltres que sou joves, això és molt important que ho tingueu en compte. I després una plana web on estem emetent a tot el món amb so digital.
7: T'agradaria emetre a una altra localitat? Això et sembla bé aquí?
1: A veure, jo quan em van oferir de dirigir aquesta emissora, doncs, la veritat us haig de dir, em hagués estat ben igual que hagués estat aquí com que hagués estat en una altra població, eh? Això és molt important que ho tingueu en compte, eh? O sigui, a l'hora de fer una cosa com és un mitjà de comunicació, el problema més important que es pot trobar una persona és la censura. Això no es pot fer, això no es pot dir, ui, això no ho diguis, això no ho facis. Vull dir,
8: a Ràdio Vila-sacra
1: he tingut total llibertat. Estic convençut que a altres llocs també ho hagués tingut, però no posaria la mà al foc.
7: Explica alguna anècdota que t'hagi passat.
1: La vida és un constant d'anècdotes, de tota mena. Unes bones, altres no tan bones, però la vida és una constant d'anècdotes.
9: Alguna de curiosa?
1: Alguna de curiosa. Doncs bé, potser les més curioses i les que puc compartir amb tots els nostres oients són la quantitat de trucades que rebem al nostre contestador, doncs primer que ens animen a seguir, que fins i tot una que ens cantava una cançó, o una persona que era dietista i que ens va explicar quin era el problema de la gent que menjava malament. Vull dir, són curiositats que arribes aquí, agafes el telèfon, escoltes els missatges que hi han i et trobes missatges de tota mena. Vull dir, missatges que dius, com és possible? A veure, perquè ens hem de plantejar una cosa. A veure, una persona que està escoltant una ràdio, perquè agafi el telèfon i digui, hola, mira, jo sóc la Julieta, per exemple, i jo sóc dietista i vull recomanar a la gent que menja, doncs que mengi això, que mengi allò, això no es fa perquè sí. Això es fa perquè et sents identificat amb l'emissora, t'entra dins i fa que agafis el telèfon i diguis hola, perquè és que si no ho fas. Això és potser de les coses més curioses que tenim a l'emissora nostra, que la gent truca i explica el que vol, perquè evidentment estem trencant mollos, això és evident, a nivell, no, ja no només a nivell comarcal, ara per ara, hi ha gent que ho reconeix, hi ha gent que no ho reconeix, hi ha gent que sobrecriticarà, però bé, nosaltres ho demostrem amb fets, no amb paraules, amb fets. Vull dir, tot això que us estic dient es pot veure i es pot tocar. Vull dir, no són núvols, són realitats.
7: Gràcies.
10: Molt bé.
7: Tot el que tens posat aquí al, com se diu això, al cristall, són records o...?
1: La gent, els oients, s'han anat apropant aquí. I un, doncs, m'han anat portant uns discos vells, m'han portat camisetes, m'han portat gorres, m'han anat portant botelles de vi, que les veieu per aquí. Al Nadal això estava ple de torrons, botelles de cava, de targetes de Nadal. Tot el que veieu aquí que està exposat és que la gent ens ho ha anat regalant.
6: Sí, després podrem entrar a veure...
1: Sí, sí, home, sí, podreu veure tot, sí.
9: Tens aquí uns oients,
1: Bueno, m'alegro.
9: Bueno, i a més, col·laboradors, perquè sé que alguna vegada a mi, perquè ho expliquen a l'escola, vull dir que ja són uns bons oients d'aquesta emissora.
1: Però molt bé.
9: Fins aquí l'entrevista.
1: Pues moltes gràcies.
9: Se us acaba la càmera
1: i tot. Molt bé. Doncs gràcies, nois.
9: Apa. I ara gràcies a tu, Xavi. Sí.
8: feliç fent feliços els altres.
10: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
14: Bon dia, situació molt tranquil aquest dijous, en general molt pocs núvols i només alguns que aniran esquitxant el cel arran de mar, sobretot aquest matí, també d'altres que creixeran aquesta tarda a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, bàsicament ja al nord de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà i cap a l'Aran, i alguns núvols que a última hora arribaran per les comarques de Tarragona, per la costa en general, que aquesta propera nit, bàsicament, deixaran algun tro o alguna gotellada de fang, molt poca cosa, sempre amb calor i avui amb més humitat, per tant, més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
15: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
16: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi i juga a casa.
17: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: informació, música, entreteniment.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
0: Sí.
3: Eternament.
1: Ai.
0: L'opció dels que en saben.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 61.
4: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
5: Això és la caixa de sorpreses.
6: Qui actua amb seny és la millor recepta.
7: Vine a sentir.

0: I parlant d'emocions.
1: 82. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa, traca, traca. Superfestassa.
1: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava. Xumba,
3: xumba, traca, traca. Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
4: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
5: Més informació, 972 50 75 23.

0: clar.
1: Atenció.
2: Ai, ai, ai.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Què dius ara?
6: Tu perdràs.
7: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
8: El llibre que hem llegit i triat es titula La vida que vivia en uns cavallets.
7: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmille.
8: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
7: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i a establir una relació d'amistat.
8: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que sorgeix, us animem a que us el llegiu.
7: I ara us llegirem un fragment del llibre. Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare. Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat. Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa. Vaig creuar el carrer principal. Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare. És clar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar!
9: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant. Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
8: Esperem que us agradi igual o més que...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la licitació de més de 1.000 milions d'euros per a la conservació i l'explotació de les carreteres de l'Estat, una actuació que millorarà la seguretat en vies de 10 comunitats autònomes. A Catalunya s'invertiran uns 216 milions d'euros per actuar a l'AP7, la B30 i la P2. En els últims 7 anys, l'executiu ha invertit més de 10.500 milions d'euros en el manteniment de la xarxa viària. Óscar Puente, ministre de Transports.
2: Durante años ha existido un problema estructural en el mantenimiento de la red de carreteras del Estado, que ha llevado a tener desde 2011 un déficit acumulado de inversiones en conservación de 5.600 millones de euros. Este gobierno está afrontando, por tanto, y revirtiendo esa tendencia con un gran esfuerzo presupuestario.
1: L'import més elevat d'aquesta nova inversió es destinarà a Castella i Lleó, amb més de 188 milions d'euros i actuacions a l'autovia del Duero i del Nord.
0: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: La ràdio de Vila-sacra
1: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
3: Són de confiança. Són d'aquí.

passar grans moments amb els nostres és el que ens dona vida. No perdis els bons costums i gaudeix dels millors esports amb Cocteleo de Frit Ràbic. Els mix de frits secs divertits i saborosos. Descobreix els diferents còctels. Sempre hi ha un Cocteleo perfecte per a cada moment. Perquè quan hi ha partit, hi ha Cocteleo.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. Els aliments contenen nutrients com els hidrats de carboni, proteïnes, greixos, vitamines, minerals i l'aigua. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia, i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, molta tranquil·litat per començar aquest dijous a les comarques de Girona i, de fet, amb un ambient que torna a ser força agradable. En molts casos ens movem en aquests moments entre els 13 i els 17 graus. Per tant, almenys, la humitat més aviat baixa que encara tenim permet que la nit es pugui descansar prou bé. Però, en qualsevol cas, ja que matí està despertant un palet més agradable, més suau, més càlid, que no pas ahir. També a Arran de Mar anirem tenint alguns núvols baixos. En algun moment, alguna boirina o alguna boira, com passava ahir, per exemple, cap al Golf de Roses. Doncs al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, molt a prop del mar anirem tenint aquests núvols poc importants. També aquesta tarda alguna nuvolada una altra vegada a l'Alt Ripollès o cap a la Cerdanya, que acabaran deixant algun ruixat que, com passava ahir, seran molt locals. A la resta de contrades, un dijous una altra vegada calorós, una altra vegada xafogós i una altra vegada assolellat. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots d'estalvi. A més, amb la targeta client, podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-Sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-Sacra. 107 FM i...

0: Anirem a l'Àfrica a veure els zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
1: Que bé! Arriba el Tatano!
2: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
3: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
4: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-1970-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
5: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió salut i força al canut. Salut, sabem prou què vol dir. I el canut és el corn buidat on duia la pólvora als bandolers. També era una canya o branca buidada on els mercaders guardaven les monedes d'or. Per tant, quan diem salut i força al canut, és una manera de dir que desitges benestar i riquesa. Tal com diu Víctor Pàmies en el seu blog Etimologies, per a miològiques, es veu que en determinats moments es va perdre la tradició etimològica d'on provenia la dita i s'entenia com a expressió de potència sexual. Per això sovint es deia salut i força al canut als homes i salat i força al forat a les dones. Aquesta és una de les més de 200 paraules o expressions que ens han regalat usuaris, col·laboradors i alumnat. La compartim amb vosaltres. Gràcies.

0: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
1: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
2: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
3: Apuja el volum.
4: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa, traca, traca. Superfestassa.
1: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba, traca, traca.
4: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts. Oh, yeah!

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 41.
3: Anem a temes a Dixmir.

0: I parlant d'emocions.
1: 97.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, a Matlle Origen, amb les millors promocions. Així sí.

0: bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola. Volia dir que les millors flors pel balcó són els geranis. Gràcies, adéu.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Demà i sempre, ensenya la llengua.
1: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
2: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern activa l'alerta de cara a la revetlla de Sant Joan de la setmana que ve després d'un cap de setmana d'incendis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill que suposarà l'ús de pirotècnia durant la revetlla i recorda que l'any passat, aquesta nit, els bombers van rebre més de 1.300 avisos. Per tot plegat, Parlon assegura que es reforçaran en un 50% els efectius de bombers i també de la plantilla del 112 als dos centres de control.
3: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, és poca.
2: L'eslògan de la campanya de Sant Joan és "No petis la revetlla", el mateix que el de l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.

0: I el Bages, i la setmana que ve arrencarà el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona.
1: Pot ser part del

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia, molta tranquil·litat per començar aquest dijous a les comarques de Girona i, de fet, amb un ambient que torna a ser força agradable. En molts casos, ens movem en aquests moments entre els 13 i els 17 graus. Per tant, almenys, la humitat més aviat baixa que encara tenim permet que la nit es pugui descansar prou bé. Però, en qualsevol cas, ja aquest matí està despertant un palet més agradable, més suau, més càlid, que no pas ahir. També a Arran de Mar anirem tenint alguns núvols baixos. En algun moment, alguna boirina o alguna boira, com passava ahir, per exemple, cap al Golf de Roses. Doncs al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, molt a prop del mar anirem tenint aquests núvols poc importants. També aquesta tarda alguna nuvolada una altra vegada a l'Alt Ripollès o cap a la Cerdanya, que acabaran deixant algun ruixat que, com passava ahir, seran molt locals. A la resta de contrades, un dijous una altra vegada calorós, una altra vegada xafogós i una altra vegada assolellat. N'estem pendents a la xarxa?
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
10: Bon preu i esclat.
11: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
12: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
11: 107 FM i punt.
13: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Uite așa.
1: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.
2: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: Caña aquí.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de novembre de 1947 es van iniciar les excavacions arqueològiques al jaciment del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 60.
4: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
5: Paraules de nen.
6: Hola, sóc en Joet. Per la carretera de Riudellots passa un carro carregat de rocs. Les rodes li fan carri-carroc, carri-carroc.
7: Hola, sóc la Berta, una bruixa ben embruixada. Qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixi, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré, perquè sé desembruixar molt bé.
8: Hola, sóc en Mart. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
9: Hola, sóc l'Àlex. El gros gos ros no vol l'os. Tot sol vol un bombó.

0: fliparàs, al·lucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, acabo de sentir per la ràdio que van a contratar a l'Altem per a jardineria. M'ha fet molta il·lusió sentir-ho perquè jo he treballat 17 anys a l'Altem i lo porto en el meu cor. Gràcies. Toc la Mari Pacheco.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: Fem salut.
11: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
12: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
13: I parlant d'emocions...
14: 53.
15: Quina meravella, quina alegria estar tots ben juntets i arreplegadets cada dia.
16: Rumba, samba, mambo.
17: Catalunya, endavant.
15: Si us parlo, per exemple, de 17 anys, molts diran, ah, doncs són molts anys. Altres diran, home, doncs no són tants. 17 anys d'una fira d'herbes... Com ho veieu? Molt bon dia, Joan Carles.
18: Bon dia a tothom.
15: Què tal, com estem?
18: Pues molt bé, aquí preparant-ho tot.
15: Sí, Joan Carles és el regidor de l'Ajuntament de...
18: Vilanova de Sau.
15: Sí, regidor de...
18: Jo sóc el regidor... Bueno, els títols són molt llargs i la feina és molta, però el sou no n'és cap, eh? Vull dir, perquè de vegades la gent s'espanta. Sóc el regidor de Cultura, de Ciència, de Medi Ambient, etcètera.
15: Sí, m'has parlat tu del sou. Què cobra un regidor de Cultura en la població...
18: Zero.
15: Res.
18: Res.
15: A Vilanova de Sau no es paga els regidors.
18: Ni el regidor ni l'alcalde. Bueno, l'alcalde haurà de cobrar com a tot arreu perquè ha sortit un decret llei que això farà, que els otorgarà un sou, però nosaltres fa molts anys que vam renunciar al sou.
15: Carai. Tu a què et dediques, a part de regidor de Cultura?
18: Bueno, jo aquí a Vilanova sóc l'herbolari de Sau, però fora d'aquí sóc professor de química a la Universitat Autònoma i amb una altra escola, amb unes altres escoles, o sigui que jo em guanyo la vida amb altres coses. Vull dir, el meu poble és un altre tema. Tot el que fem aquí és realment perquè ens agrada i perquè volem que el poble ens tiri endavant.
15: 17 anys d'una fira de les que té lloc a la vostra població,
18: sí.
15: Són molts anys o pocs anys?
18: Home, a veure, són molts anys si tenim en compte que som un poble molt petit, que som, encara que el padró siguem 320, doncs realment que hi visquem són 180 persones, per tant és un esforç important pel poble doncs, fer una fira i que aguantar-la durant 17 anys, tenint en compte que normalment ens visiten al voltant d'entre 4-5 mil persones, o sigui que multipliquem per 15 quasi bé la població del poble, no? I clar, Això és important perquè és un esforç gros. No puc comparar-me amb altres municipis més grans, però per nosaltres és un esforç important i per tant haver arribat al 17 estem molt contents.
15: Bé, anem ja directament al que és la fira.
18: Sí.
15: A Vilanova de Sau, a Osona.
18: Sí.
15: De què tracta aquesta fira, que ja porta 17 anys funcionant d'una manera normal?
18: A veure, nosaltres aquí doncs, tenim l'avantatge de que, bueno, i des d'aquí, com a regidor de Cultura i en nom de l'Ajuntament, m'agradaria convidar tothom que vingués algun dia a veure'ns. Vull dir, nosaltres tenim molts atractius, no només l'embassament que surt ara i està tan de moda. Tenim un atractiu i és que és un poble que s'ha pogut mantenir doncs, realment certament aïllat i això ha fet que arribi fins avui amb un gran patrimoni natural, molt gran, molt gran. Vull dir, per exemple, si només parlem de plantes, us diré que de les 3.000 i escaig espècies que es poden trobar a Catalunya, doncs més de 1.000 les tenim representades només a Vilanova de Sau i al seu entorn, amb la qual això va fer que fa molts anys penséssim en promocionar aquesta diversitat vegetal a l'hora de protegir-la. I llavors ens va acudir, perquè en aquell moment doncs, no n'hi havien, doncs, fer una fira dedicada a les herbes remeieres, recuperar una miqueta la saviesa popular que que hi havia hagut aquí a les Guilleries, a la zona del Montseny, del Coll de Cabra, i vam començar així, o sigui, promocionar una mica el poble des del nostre patrimoni, en aquest cas era el patrimoni natural, i així vam començar.
15: Sí, perquè és una fira que arreplega tot el que és herbes remeienes, diu aquí, i productes artesans.
18: Sí, el de productes artesans ho vam afegir més tard, perquè bueno, és l'única fira grossa que es fa al municipi, i bueno, igual que a tothom li agrada doncs, gaudir doncs, jo que sé, des d'un bon embotit, des d'un bon formatge, doncs vam pensar que bueno, un cop a l'any doncs, fer festa grossa i llavors doncs, permetre que vinguessin altres tipus d'artesans, no només herbolaris o gent que es dedica doncs, al tema de les plantes, no només remeieres, sinó les que es poden utilitzar en jardineria o les que es poden utilitzar doncs, per fer per la cuina, qualsevol cosa que tingui a veure amb les herbes.
15: Sí, també tinc entès que, a part del que és la fira pròpiament dita, doncs també els assistents podran gaudir d'una conferència.
18: Sí, sí, sí.
15: Una conferència que parlarà sobre les herbes, sobre...
18: Sí, sempre parla sobre les herbes. Sí. I, bueno, des d'un punt de vista doncs, pràctic i també de coneixement, no? Que és el que se sap fins ara d'això, no? Perquè se'n parla molt, però... Bueno, potser cal que posem els punts sobre la I, no? Ni és tot tan bo ni és tot tan dolent, o sigui, la idea és parlar-ne del tema, no? Però cada any en tenim una, dues, tres, depèn de l'any, el programa és més o menys extens, no? En funció de les possibilitats.
15: Moltes gràcies.
18: Gràcies a vosaltres.
15: Adéu.
10: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
14: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
19: I gratis, gratis.
20: Recordi bé aquesta combinació.
21: Bueno. No podré. No podràs.
22: Associació Rempen Flip-Flop. Ea, ea, du-du-a.
10: Associació Rempen Flip-Flop. Ho entens ja? Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
23: Doncs això i així de clar.
10: Des de Girona.
24: Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai, perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport, uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Va, sí...
2: Bueno...
3: En què s'assembla un home a un raspall de dents? En què si no tenen pasta no serveixen per res.

0: Al Japó existeix una espècie d'esquirol volador conegut com a Musasabi. El més curiós d'aquestes criatures és la seva increïble habilitat per planejar entre arbres. Amb una membrana de pell que s'estén des dels canells fins als turmells, poden fer vols planejant de fins a 100 metres. Aquest paracaigudes natural els permet no només escapar de depredadors, sinó també moure's eficientment a la recerca d'aliment als densos boscos japonesos. Una característica peculiar d'aquests esquirols és la seva adaptació a la vida nocturna. Tenen grans ulls per poder veure bé la foscor, cosa que els permet ser més actius quan els depredadors diurns són menys presents. Però el que és realment intrigant és la seva capacitat per canviar de color segons l'estació, passant d'un gris platejat a l'estiu a un blanc més provinent a l'hivern, ajudant-les a camuflar-se millor als arbres nevats. A més, a la tardor, les musasabi participen en una mena de dansa nupcial a l'aire, on els mascles intenten impressionar les femelles amb acrobàcies aèries espectaculars, afegint un toc màgic i gairebé poètic al seu comportament.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Que bo!
3: Tranqui, tronco!

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
2: Pablo Alborán, Niña Pastori i Laxan Busto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Deo Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
3: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
2: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Busto i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Miravet. El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
1: Vila Descans.
2: Residència canina, 10.000 metres quadrats en plena natura. Guarderia canina. Amplis i confortables habitacles individuals.
1: Higiene i desinfecció rigorosa. Vigilància 24 hores. Passeig diari i ensinistrament.
2: Carretera Pont de Molins a Cabanes, quilòmetre 2, Cabanes, telèfon 972 51 62 80 i mòbil 650 50 99 99.

0: Grazie di cuore.
1: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica. Riquíssima en pau mental. En tranquil·litat.
2: Ràdio Vila Sagrada.
1: Sigues ric en vida.
3: Jo era un espermatozoide molt normal i molt corrent. Molt normal i molt corrent. Jo era un espermatozoide.

0: Això t'encantarà.
1: Vale. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bueno, a veure, jo demà tinc moltes ganes d'anar al dinar, eh? Jo ja tinc el menú pagat, no? Eh? Dit això, felicito a tots els Ramons. Avui és Sant Ramon, vale? Bueno, ara un petonet, ratet, i demà te'n faré mils, eh? De petons. Au, adéu-siau.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Adopted. Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
3: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
2: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus.
4: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: la de l'Empordà, a Exi de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
4: Què?
3: Busca tranquil·lament.
4: Home!
5: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
6: No? Si no s'ho creuen.
7: Sí.
6: Si no s'ho creuen.
5: Ui! Tranquil·lament.
3: I el més important, lliurement.
5: Lliurement.
3: Lliurement. Que som Ràdio Vilasacra.
6: És difícil, eh? És difícil.
3: És clar.

0: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Ja s'ha obert el període d'inscripcions per participar en una nova edició de l'Empúria Tapes, la ruta gastronòmica que reunirà establiments de restauració de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
2: El restaurant l'únic que ha de fer doncs, és elaborar una tapa amb un preu de 3,50 euros, tapa més consumició. Ho fem també en temporada doncs, que ja ha passat la temporada més d'estiu i llavors els restaurants doncs, allarguen més la temporada. Per tant, animar-vos a tots a contestar el formulari i si algú no l'hagués rebut es pot posar en contacte amb les oficines de turisme que li enviarem.
1: Els bars i restaurants interessats ja poden formalitzar la seva participació en una iniciativa que tornarà a promocionar la gastronomia local i el comerç de proximitat.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Per arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat, per continuar oferint experiències úniques i sostenibles i per continuar tenint cura del que és nostre, cal tenir un pla, el nou pla de transformació d'Aparadores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys plens de moments únics al teu costat. Aparadores.
2: Pensant en les vacances? Més de 50 càmpings d'en Somni a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre t'esperen.
3: Amb 6 dels millors càmpings d'Europa, bungalows de luxe i parcel·les amb vistes al mar. Reserva-ho a campingstarragona.com.
2: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
5: Ai. I ara...

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
4: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
5: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.
8: Places limitades.
9: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Bueno, primer de tot, abans de dir res, felicitats en el programa i a tots els que el feu. Jo vull dir una dita. La meva iaia en deia moltes, però n'hi ha una que fa pensar molt, que deia, quan l'alegria és a la sala, la tristor puja a l'escala.
12: Em fa il·lusió tocar. Moltes felicitats. Bueno, gràcies.
13: Moltes felicitats a vosaltres.
14: Xavier, des de molt lluny, mil i pico de quilòmetres. T'escolto sempre, però trucar a vegades pues, prefereixo escoltar. També felicitar-vos a tots i que continueu així. Adéu.
15: Mira, com visarem i riurem. Molt bé.
16: Deixa un missatge.
17: Ràdio Vilasacra.
18: Ei, truqueu, truqueu, truqueu.
19: Agafa el telèfon i truca.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
19: I demana la música que a tu més t'agrada.

Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el top manta amb epicentre Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Ricard Buigas.
2: L'operació, coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, magatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu, perquè fa exactament un any a Salou una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: ocupa más y se preocupa proyecto que se ocupa y se preocupa de lo que ocupa y preocupa un proyecto que se ocupa y se preocupa de lo que ocupa y preocupa.
1: Y parlant d'emocions.
2: 90. Una porta al món. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula sibarita. Sibaris era una antiga colònia grega, avui desapareguda, situada a les costes del golf de Tàrent, al sud d'Itàlia, els habitants del qual, els sibarites, vivien envoltats de luxe i abundància que generava les terres i el comerç. Els mateixos romans van crear el terme sibarita per designar la persona de gustos i costums refinats i luxosos en excés, significat que s'ha mantingut avui dia. D'aquí que si busquem el mot sibarita trobem el significat de persona donada a les comoditats, al refinament i al luxe. Algunes expressions relacionades amb ser o no un sibarita serien acostumar-se a la bona taula, és a dir, acostumar-se a algú a menjar de qualitat superior, agradar-li els bons bocins a algú, agradar els talls molt selectes a algú o ser gourmand d'alguna cosa, per exemple. El sibaritisme és, doncs, la vida regalada del sibarita. Aquesta informació l'hem extreta del diccionari sobre l'origen de les paraules d'Alberto Buitrago i Agustín Torijano i del diccionari de sinònims i frases fetes de Maria Teresa Espinal.

0: els que podrien solucionar això no ens acompanyen.
1: Per cert, que t'he buscat a les xarxes socials, però no t'he trobat, eh?
0: No, senyor.
1: No t'hi trobaré mai?
0: No.
1: No t'interessa?
0: No és que no hi crec, en les xarxes socials. Crec que el que podia haver estat un gran avantatge per el diàleg i per la comunicació de la gent, que podia haver estat al principi de Twitter, allò que la gent comentés, han fomentat l'anonimat, que això em sembla que és vergonyós, és a dir, fomentar l'anonimat és vergonyós. I a més, les xarxes es dediquen a fer estar en mans d'uns algoritmes que són els que decideixen què és el que més ens interessa i el que més ens convé. I curiosament el que decideixen és el que els dona més diners. Vol dir que, resumint tot això, les xarxes serveixen per guanyar diners amb les teves mancances, els teus pecats i la teva tonteria.
1: Estàs en forma, Joan Manel. Ha estat un plaer.
0: Tot el que puc. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Bé, no?
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vilaseca.
4: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
5: No t'ho perdis.
6: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: Bé, no?
7: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
8: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
7: 20 anys d'Espai Gironès.
9: Evo, eba, ebe, ebi, evo, ebu. Evo, eba, ebe, ebi, evo, ebu.
10: Kiss me.
11: Bésame.
12: Embrasse-moi.
13: Kiss me.
14: Báchame.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya serà més poblada, més diversa i amb més persones vivint soles. Segons les projeccions de l'INE, guanyarà prop de 900.000 habitants en els pròxims 15 anys i superarà els 9,2 milions de residents al 2041. El creixement vindrà sobretot per l'arribada de la població estrangera, que passarà de representar el 27% a gairebé el 40%, unes dades que també apunten a un augment de les llars. N'hi haurà més de 3,5 milions, amb un fort increment dels habitatges unipersonals que fregaran el milió i les llars amb dues persones. En aquest context, la capacitat de la construcció per donar resposta a aquestes necessitats esdevé un factor clau, però el sector desaccelera Catalunya i també Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, Climent Sabater.
2: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins a 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i Espanya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. El risc de frenada, però, ve pel final dels fons Next Generation i un augment de costos que no serà compensat si el preu de l'habitatge toca sostre, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Drieguez.
3: En moltes zones d'Espanya, on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda, i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda, i per tant el que ja és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
2: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Sabies que...
3: La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Una recomanació.
3: A veure aquest...
4: Vinga, vaja.
5: Yes, gratis.
6: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
7: www.puiginformaciosobreproductescapodensuposarrisc.cat.
8: Ara, per informar-te, orientar-te i assessorar-te sobre temes de consum, tens un web al teu servei. www.consum.cat. El portal del consum a Catalunya. Agència Catalana del Consum.
9: Generalitat de Catalunya.
10: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
11: Simplement brutal.
12: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
2: Doncs molt bon dia, família. Què tal esteu? I ens disposem a compartir un matí. Un matí maco. Un matí aquí. Molt bon dia, Albert.
3: Molt bon dia, Xavi. Molt bon dia a tota la gent que ens esteu escoltant, que m'imagino que sou els mateixos, per tant, de la família. Bon dia.
2: També m'agradaria dir-vos que aquest programa, el tema del programa d'avui, particularment l'has proposat tu, Albert.
3: No sé, perquè com que hi parlo amb tanta confiança en tu, Xavi, que no sé si m'ho vas dir tu o m'ho va dir un altre que està darrere meu, que sempre és aquesta meva consciència. En fi, com que avui parlarem del jo, no voldria ser protagonista.
2: Ah, molt bé. També cal recordar-vos que tenim una llista de programes, de temes, entre els quals avui ho comentàvem amb l'Albert, que ell m'ha dit amb ull, Xavier, que jo li dic, saps un programa del que vull parlar, que vull dedicar extensament al tema, i ell m'ha dit quin, i li he dit, m'agradarà preparar un programa per parlar de Déu, i ell m'ha dit, de qui? Dic, de Déu. Per això ja tinc d'alguna manera emparaulada l'entrevista amb el teòleg, perquè a mi el tema de Déu és que, no sé, m'interessa. Què m'has dit?
3: Xavi, no, t'he dit això, que avui parlarem del jo, i sí, després d'allò hi ha Déu. O sigui que ja estem molt a la vora. Per això he dit que estem anant al centre de l'huracà. O sigui, després d'allò, o amb jo, no sé. N'han parlat tanta gent d'això. Hasta en va parlar Jesucrist, imagina't tu.
2: Què dius, doncs, ara?
3: Sí, també va parlar d'això, d'allò. I d'allò, mira que m'ho dic jo dic jo, perquè vaig néixer a la comarca de Vic, els de l'Empordà diuen jo, però com que la meva mare és de Garriguella, direm jo, eh? Doncs anar a parlar tanta gent del jo, Xavi, que ho farem discretament el que podrem.
2: Sí, a mi el que primer m'agradaria saber és exactament què és ser egoista.
3: D'això parlarem. O sigui, primer, per poder dir què és l'egoisme, tindrem que parlar de lo que forma part d'aquesta paraula com inici, no? Egoisme, doncs és la paraula ego. Ego vol dir jo. Primer, què és el jo? I llavors, quan més o menys haurem esbrinat el que és aquest ego, el que és aquest jo, podrem dir la seva part més patològica, la seva part més fora d'ella mateixa, que seria l'isme, doncs sabrem què és l'egoisme. O sigui que primer direm el que és jo, i una vegada haurem sabut el que som, imagina't, Xavi, sabrem el que som. Oi, que misteriós serà aquest programa, sapiguem el que on és, veritat. Bueno, doncs aquí estem.
2: Fixa't que el Diccionari de la Llengua Catalana defineix egoisme com excessiu amor de si mateix que fa atendre únicament a l'interès propi.
3: Molt bé. La definició és correctíssima, però no n'hi ha prou.
2: Però fixa't que a mi el que em crida l'atenció és excessiu amor de si mateix. Però a veure, quan tenim excessiu amor d'un mateix? Com es medeix això?
3: Es medeix
2: també,
3: sí,
2: això?
3: Sí. Veuràs que hi ha una mesura fantàstica. Oi, estic tan content de que em sembla que al final donarem llum en aquesta pregunta que m'estàs menjant.
2: Perquè, a veure, l'egoisme pot ser positiu i pot ser negatiu o no?
3: Exacte. O sigui, l'egoisme té l'ego. L'isme, saps que tots els ismes són els extrems, són els excessos, són el que hi sobra. Doncs això ho deixarem una mica per després. Però primer anem a dir què és l'ego.
2: A veure, digue'm, què és l'ego?
3: Què és l'ego?
2: Sí, digue'm-ho.
3: Mira, això ho rescato del llibre de la Mònica Cavaller, La sabidoria recobrada, i ella ens diu, ens imaginem a nosaltres mateixos i en aquesta imatge hi veiem la nostra persona com si fos una cosa autònoma, tancada i separada de les altres coses, separada del món. Mira, com si fóssim una espècie d'un animal tancat dintre d'una gàbia. com una cosa entre les altres coses. I això, separat, tancat, aïllat, li diem jo. Doncs bé, no és aquest el jo.
2: Ah, no.
3: No. És el que li diem al jo.
2: Ah.
3: O sigui que, prepareu-se, què és el jo? Xavi.
2: Doncs, carinyos, amors, vida de la meva vida, ja veieu que avui el nostre programa, doncs, és un programa, ni més ni menys.
0: Informació, música, entreteniment.
4: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina, i anònimament. Gràcies.
5: Avui, cal més feina i menys ximpleria.
6: Quan el vent bufa d'on no vols, no tinguis por de canviar de rumb.

0: Si vols anar bé, passa-li TV.
1: Que bon cultural.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Acudits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si aneu a classe de música, de seguida entendreu aquest poema, i és que parla de partitures, claus de so, tempos que necessitem per fer una bonica cançó. L'escoltem?
2: Hola, sóc l'Arancli Guillem Mateu. El poema que he escollit es diu Classe de música i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la música. Classe de música. Clau de fa, clau de sol, atenció a l'armadura. Estem en do major, sí senyor, mireu bé la partitura. Seguiu-la amb tota cura, procureu respecte al tempo i no perdeu el compàs. Mantindreu aquest agut, cal precisió en el ritme, lluny amb el fa sostingut. Canteu amb veu afinada, com seu tots junts i alhora quan jo us doni l'entrada. Forte, quin garbuix, piano, més fluix, àudio, ben lent, alegro, més ràpid, content, Lola Casas.
1: Moltíssimes gràcies, Aran, per escollir aquest poema tan i tan musical. Fins al proper Embaladits. Adeu.

Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.

0: Encara creus que els residus no són un problema? De veritat ho creus? Ah, que no és el teu problema. Ja reciclaran els altres, oi? Però qui? Els teus fills? Els fills dels teus fills? Per ells ja serà massa tard.
1: La brossa augmenta. Els recursos s'esgoten. El temps de no reciclar s'acaba. Reacciona. Separa els teus residus. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio, Generalitat de Catalunya.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bon dia. Mira, te mano la cançó aquella de Marisol, Háblame del mar marinero, per quan, mira, quan puguis. Aua, aua, aua.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca.
8: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Deia que estava firmat. El document declara un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
2: El primer punt del memoràndum d'entesa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre.
3: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
4: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Pugen els possibles casos de maltractament a persones grans a la Garrotxa durant el darrer any. Segons dades del Consorci d'Acció Social, han atès 26 persones, passant del 0,3 al 0,6%. Solen patir maltractament psicològic, físic, econòmic o d'abandonament. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa han llançat una campanya per sensibilitzar en aquest àmbit. El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha reforçat la campanya Donem-li la volta amb la participació dels alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. La iniciativa vol visibilitzar les situacions de maltractament, sovint subtils i normalitzades, que poden patir les persones grans en el seu dia a dia i promoure actituds de respecte i bon tracte entre totes les generacions. Per segon any consecutiu, l'alumnat de segon d'ESO de Castelló d'Empúries ha esdevingut protagonista en la difusió de la història local amb la creació d'auques dedicades a la figura de Guillem Esquerrer. La iniciativa ha combinat recerca històrica, creativitat i patrimoni amb l'objectiu d'apropar els joves al passat del municipi i reforçar el seu vincle amb el Festival Terra de Trobadors. El projecte ha culminat amb un acte de reconeixement als treballs més destacats. L'aeroport de Girona ha tancat el mes de maig amb 220.379 passatgers, que suposa un 12,2% menys dels que hi havia el mateix mes l'any passat. Aquesta és la segona mensualitat consecutiva en què la terminal gironina registra una davallada en nombre d'usuaris. Prensa Ibèrica ha organitzat una taula rodona sobre el futur del peix blau que s'ha realitzat al Maram de l'Escala. El municipi és líder a Catalunya en la pesca d'encerclament, tant en volum de captures com en facturació, gràcies a l'autoregulació dels mateixos pescadors que ha permès mantenir en bona forma el calador. Banyoles bullirà d'activitat cultural aquest estiu. La ciutat acollirà un centenar de propostes entre festivals, cicles, visites guiades, activitats organitzades per museus de Banyoles i per la Biblioteca Municipal.
2: I parlant d'emocions.
3: 47.
4: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
5: El cinema dijous a mitjanit.
2: I parlant d'emocions.
3: 72.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
0: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Oh, Catalunya serà més poblada, més diversa i amb més persones vivint soles. Segons les projeccions de l'INE, guanyarà prop de 900.000 habitants en els pròxims 15 anys i superarà els 9,2 milions de residents al 2041. El creixement vindrà sobretot per l'arribada de la població estrangera, que passarà de representar el 27% a gairebé el 40%, unes dades que també apunten a un augment de les llars. N'hi haurà més de 3,5 milions, amb un fort increment dels habitatges unipersonals que fregaran el milió i les llars amb dues persones. En aquest context, la capacitat de la construcció per donar resposta a aquestes necessitats esdevé un factor clau, però el sector desaccelera a Catalunya i també a Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, Climent Sabater.
7: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins a 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i Espanya i creixerà raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. El risc de frenada, però, ve pel final dels fons Next Generation i un augment de costos que no serà compensat si el preu de l'habitatge toca sostre, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Drieguez.
8: En moltes zones d'Espanya, on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda, i en el moment que això succeeixi, voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda, i per tant el que hi ha és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
7: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
9: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
9: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: La fem entre tots.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
5: Bon dia. Per mi ets com un fill. T'estimo molt. No ho oblidarem mai. De no poder sentir moltes persones que sentia. I a tu m'alegro molt de sentir la teva veu. Adéu, maco.
6: Ra, ra, ra, ra, ra, Ràdio Vila-sacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
7: Com una encuesta que te pongo el 10. És que és magnífica.
8: Que m'has dit que sempre atendeix muy bien.
9: Com a casa.
10: Ja quisiera todo el mundo atender de esta manera y aclarar las cosas de esta manera.
11: Oh, que a gusto me siento aquí. Es que vale la pena, si es que además son súper simpáticos, súper atentos.
12: ¿Yo me puedo apuntar también?
6: Ra, ra, ra, ra. Ràdio Vila-sacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
13: Vinga, un plaer saludar també els oients que mica en mica es van incorporant a la família i que ens escolten a través d'internet.

0: La policia deté 40 persones a Barcelona en una batuda per reduir la presència d'armes blanques a la ciutat. El balanç de l'operació feta conjuntament entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Policia Portuària, la Policia Nacional i Seguretat Privada també inclou 53 denúncies per drogues i armes i 21 denúncies de trànsit als carrers de diferents districtes de la ciutat. Transports Metropolitans de Barcelona també va interposar 259 denúncies per irregularitats. També es van inspeccionar dos locals d'oci nocturn on es va fer per requeriment judicial una de les detencions. Una altra persona està sent investigada per arma prohibida i arran dels escorcolls als dos locals hi ha 7 denúncies més per armes i drogues i diverses infraccions administratives.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat. I cuidant els mínims detalls.
1: Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35, o envia'ns un missatge.

0: Els Fogons, amb Clara Simó i Marina Antúnez.
1: Tu de què ets? De xocolata negra, de xoco amb llet o de xoco blanca?
2: Quina mena de pregunta és aquesta?
1: Tu contesta. Negra, amb llet o blanca?
2: Per què vols saber,
1: eh? És una sorpresa.
2: Doncs llet blanca. Vinga.
1: Xocolata blanca, diràs.
2: Això, això.
1: Brownie de xocolata blanca. Necessitem 200 grams de sucre, 120 grams de xocolata blanca fondant, 90 grams de mantega, 2 ous i 90 grams de farina.
2: Fonem la xocolata blanca amb la mantega al bany-maria o al microones. Després hi afegim el sucre. Ho remenem bé.
1: A continuació, batem els ous i també els afegim, seguits de la farina. Ho tornem a remenar. Agafarem un motlle per anar al forn i abocarem la massa. Ho posem al forn durant 40 minuts a 170 graus.
2: I quan ja el tinguem cuit, el traiem del forn i ens el mengem.
1: Espera't, bèstia, que s'ha de refredar.
2: Ah, d'acord, d'acord, vostè perdoni.
3: Quins fogons!
2: Seguiu-nos al YouTube o al Facebook de
3: Quins Fogons,
2: amb Clara Simó
3: i Marina Antúnez. En el temps.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continuos tomándose la broma?
2: Un programa
5: per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa
6: d'un sabor excel·lent.
2: Un programa on no importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
2: Ningú no et dona tant. Sens dubte, no sé si m'entens.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'aeroport del Prat és el cinquè més demandat d'Europa després de Londres, París, Istanbul i Milà i el 22è de tot el món. Una escalada del rànquing que, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, s'ha aconseguit gràcies al creixement del turisme, que ha compensat la falta d'una aerolínia potent i el fet de no ser capital d'estat, segons el president de la Cambra, en Josep Santacreu.
3: Però si no tinguéssim el turisme, no tindríem ni aquest debat. Perquè, a més, no som capital. Normalment les rutes entre països comencen entre les capitals d'estat, acords entre governs. Nosaltres no tenim aquest avantatge, que l'hem de mirar de tenir, però en el sentit de que puguem ser considerats en aquests àmbits com potser normalment no som.
2: La prioritat ara, segons la Cambra, és ampliar el nombre de rutes intercontinentals, malgrat que aquestes s'han triplicat en les dues últimes dècades fins a arribar a la 60a. Demanda n'hi ha, afirma l'entitat, i són els més de 5 milions de passatgers anuals amb destinació o origen a Barcelona que encara viatgen de forma indirecta.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: el rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?
4: Vine amb Ampulla Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Ampulla Brava. Comissió de Festes d'Ampulla Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Ampulla Brava.
5: Ràdio Vila-sacra.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
1: Visita núcleo.school.
2: El cafè de la ràdio.
3: Proporcionant sensacions variades i agradables.
4: Unifinal al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
5: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
6: Notaràs la diferència. 1, 2, 3.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de persones que es veuen obligades a desplaçar-se al món, ja sigui per una guerra o per motius climàtics, per exemple. Durant el 2025, 117 milions de persones van haver de marxar de forma forçosa de casa seva. És un 4% menys que el 2024. És una de les dades que es desprèn de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic i també deixa una altra dada. Baixa un 3% el nombre de refugiats. Saludem a aquesta hora la Paula Barrachina, que és portaveu de l'entitat a Catalunya. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En aquest informe es tenen en compte dades de 190 països i crida l'atenció sobretot aquesta dada que ara destacàvem, la caiguda del nombre global de desplaçats, que baixa un 4% respecte de l'any passat. Com la valoreu i sobretot a què es deu?
2: Doncs és un informe molt complet i efectivament ofereix moltes xifres, no? Doncs perquè no tota persona es troba en la mateixa situació. No és el mateix la situació d'una persona refugiada que ha creuat una frontera d'una persona que està desplaçada dintre del seu propi país. Per això fem un informe complet que sigui fidedigne de la realitat. Però resumint ràpidament les xifres, hi ha 117 milions de persones desplaçades al món, una mica més de 41 milions de persones refugiades que han creuat la frontera, 68 milions desplaçades internament i 4,5 milions de persones apàtrides. Dues coses importants. El 38% són nens i nenes i de forma global estem parlant d'una de cada 70 persones al planeta que està desplaçada per la força, per la guerra, per la violència i que no ha tingut una altra alternativa que fugir del seu país i deixar-ho tot enrere.
1: Una altra dada que ens ha cridat l'atenció és que 15 de les persones que van tornar a casa seva durant el 2025, 15 milions de persones van tornar a països on la inseguretat continua i on hi ha règims autoritaris, com podrien ser, per exemple, el Congo, Síria, l'Afganistan o el Sudan. Com s'explica això?
2: Doncs la nostra posició pel que fa als retorns sempre ha estat molt clara. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no? Això no és una elecció lliure per ser, encara que sobre el paper potser ho sembli. A més, estem veient que en alguns contextos es pressiona a les persones perquè tornin o es força a les persones perquè tornin, com pot ser els retorns que hem vist els darrers anys des de l'Iran i el Pakistan a l'Afganistan. El cas de Síria és diferent, perquè Síria, doncs, després de 14 anys de guerra, és un país que necessita reconstrucció i sí que hem vist durant aquest any que les persones han retornat de forma voluntària. No es donen les condicions per un retorn massiu encara. Hi ha molt treball a fer, però és una situació diferent. El que és important és, doncs, que aquests principis del retorn estiguin presents i que les persones puguin retornar quan es sentin preparades i quan les condicions al país d'origen siguin, doncs, aquelles que donen seguretat i una qualitat de vida i un accés als serveis, educació, hospitals i tot el que una persona necessita en condicions de dignitat i de llibertat i de protecció.
1: Abans vostè ja ho apuntava, però 41 milions són refugiats i una de les preocupacions és que gairebé la meitat són infants.
2: Sí, gairebé la meitat són nens i nenes i són els que més pateixen perquè... Doncs perquè no entenen per què d'aquesta situació, no entenen per què no van a l'escola, no entenen per què han hagut d'abandonar la seva casa. I els pares pateixen també moltíssim, no? Perquè és una situació de molta i molta angoixa. Per exemple, al Líban parlàvem amb els nens que durant aquests darrers mesos, doncs, han estat desplaçats. Recordem que més d'un milió de persones han estat desplaçades a dintre del país, doncs ens explicaven que no entendien, que sentien molt desorientats, no? Són els més vulnerables i hem de tenir en compte que són generacions perdudes, generacions que doncs que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però no Però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur amb esperança i el futur que es mereixen.
1: A més, l'informe també apunteu que si bé fa uns anys la gent que estava forçada a marxar de casa seva, a refugiar-se, per exemple, ho feia per un temps relativament curt, ara és una situació que pràcticament es cronifica en molts casos.
2: Sí. Hi ha una realitat que no es mou, que és el 70% dels refugiats porta anys atrapats a l'exili en situacions molt llargues de desplaçament. Estem parlant d'una mitja de 10 anys, però, per exemple, si mirem el cas de Síria, han sigut, doncs, 14 anys de desplaçament. Aquest desplaçament prolongat és potser el problema més greu i el menys visible, no? Llavors, això és una cosa que ens preocupa moltíssim, com treballar per reduir aquest nombre de persones que estan vivint anys i anys en situació de desplaçament amb molt poca esperança de tenir un futur millor. A més, hem vist que a les Canàries hi ha hagut un augment en els últims mesos de l'arribada de dones que han viscut viatges duríssims amb tot tipus d'abusos, tant durant el camí com al seu país d'origen.
1: Ara em deia que ha baixat el nombre d'arribades aquest any a l'estat espanyol. A què ho atribueixen?
2: Bueno, doncs, a moltes coses. També hi ha hagut una diversificació dels punts de sortida, i això també fa, doncs, que els viatges siguin més llargs i més peligrosos. Llavors, són molts factors. Hem vist, per exemple, que la ruta per les Illes Canàries ha disminuït amb un 83% menys que l'any passat, però la ruta per les Illes Balears, per exemple, ha pujat amb un 79% aquest any. I per Ceuta encara arriben moltes persones de Sudan. O sigui que són, les rutes varien segons les necessitats i segons també, doncs, totes les dinàmiques, no?, que succeeixen al llarg de la ruta.
1: Són les explicacions de la Paula Barrachina, portaveu d'ACNUR a Catalunya. Gràcies, bona tarda.
2: Moltes gràcies.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: A la ràdio la cosa ha evolucionat i
6: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.

0: Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.
1: Un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
2: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
3: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
4: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot. I està una mica al dia.
5: I així tot el dia, la millor companyia.
6: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
7: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
8: Es una forma doncs, de evadir-te más problemas.
9: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
10: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
11: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
12: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
13: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
14: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
7: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
15: I parlant d'emocions.
16: 78.
17: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
18: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
19: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
20: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
19: Superfestassa.
21: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
22: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
23: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
24: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
25: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
26: Més informació, 972 50 75 23.

0: El temps d'estí em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: plens d'amor.
1: Proximitat, participació, educació, informació, connexió, companyia. Cultura.

Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Hola a tothom!
1: Sabíeu que en català hi ha verbs i expressions que tenen un pronom enganxadet sense que hi faci cap funció sintàctica? Avui farem un tast dels verbs més comuns amb pronom febles, els grans oblidats. Haver-hi, hi va haver molt d'enrenou. Anar-hi, ja hi vaig. Què coi és això de vaig? Anar-se'n, se n'ha anat ben lluny. Sortir-se'n, se n'ha sortit prou bé. Posar-s'hi, tenim feina, ens hi posem? Dir-hi la seva, ningú li demana la seva opinió i sempre hi diu la seva. Trobar-s'hi, s'hi troba a gust. Veure-hi, sentit de la vista. Sentir-hi, sentit de l'oïda. Té un tap a l'orella i no hi sent. Prendre nota, en prenc nota. Graveu-vos al cervell aquestes expressions o tatueu-vos les més curtes, si podeu. Un pensament per tota aquesta llista que tan sovint veiem sense pronoms i que, si no hi posem remei, veurem inscrita en una làpida. Apadrina un pronom feble. Quin és el vostre gran oblidat? Fliparàs. Al·lucinaràs.
2: Això és...
3: És meravellós.

bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Més de 130 botigues i restaurants. Espai Gironès. L'espai infinit.
2: És
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Celebrem la 5a edició de l'Empordà Music Festival. 2 dies de música en directe amb un cartell impressionant.
5: Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestar i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada.
4: Empordà Music Festival, 24 i 25 de juliol a la Bisbal d'Empordà. Entrades a empordamusicfestival.com.
6: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui.
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?

0: Construccions metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972 840 412, 972 840 412.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
3: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible, perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel, és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
11: Quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, i adolescents que desafien tot pronòstic s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
12: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
13: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
12: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part, ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi, sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al Fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
13: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
14: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
13: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Hort al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
15: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
13: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels, perd la identitat.
16: Ràdio Vila-sacra.
17: Ràdio Vila-sacra.
16: Ràdio Vila-sacra.
18: Ràdio Vila-sacra.
19: Tu pots ser part del canvi. Thank you.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, la cuina més casolana.

0: L'escarola conté principalment aigua, fibra, vitamines i minerals, destacant el seu contingut en potassi. Com la majoria de verdures de fulla verda, cal que estigui present en la nostra alimentació de manera habitual i està especialment recomanada per les dones en edat fèrtil o en els primers mesos d'embaràs pel seu contingut en àcid fòlic o vitamina B9.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes, com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per falcar la cultura democràtica.
0: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
2: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
4: Honey, you hurt yourself.

0: I parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

l'Antàrtida, el continent més fred i desolat de la Terra, hi ha un lloc conegut com el Llac Vida, que sorprèn per la seva singularitat. A diferència de la majoria dels llacs, el Llac Vida està completament congelat, però el que ho fa excepcional és que sota una capa de gel de gairebé 20 metres de gruix s'amaga un ecosistema aquàtic actiu i vibrant. Aquest llac és 3 vegades més salat que l'aigua del mar, cosa que evita que es congeli fins i tot a temperatures extremadament baixes. A causa de la manca d'oxigen i aïllament del món exterior, la vida del Llac Vida s'ha adaptat de manera única. Els científics han descobert microorganismes unicel·lulars a la seva aigua que sobreviuen en un entorn tan inhòspit consumint nutrients químics en lloc de llum solar. Aquest ecosistema inusual ofereix valuoses perspectives sobre la possibilitat de trobar vida a altres llocs extrems del sistema solar, com ara les llunes de Júpiter o Saturn.

0: moras que son cuyunuch. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Instal·lacions Adrià Serra.
2: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
1: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
2: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: 100% Empordà.
1: Tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i als telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som.

En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Dia 28 d'abril del 2025. Dia de la gran aturada. On eres tu?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Estic molt content, Xavier, de contactar amb tu. Jo tinc un establiment turístic i marxava una parella d'Holanda o dels Països Baixos, n'hi ha una com vulgueu, i em van demanar per marxar més tard a l'hora del check-out. Jo els he dit que sí, que poden marxar més tard, i ha donat aquella hora fatídica. Són les 12:30, s'apaga la llum, jo penso que és la dona que ha fet alguna cosa, o el meu pare que ha fet un arreglo en el jardí i m'ha fotut un cruce, o el que sigui, i començo a cridar, a veure què ha passat, començo a posar la ràdio, és a dir, un Android amb uns cascos i buscar la FM, i comencen a sortir notícies. Clar, jo a aquesta gent els haig de donar notícies, perquè tenia que venir-los a buscar un taxi, etcètera, etcètera, i en comencen a sortir notícies de la talla de que si la CNN ha dit que és un atac provocat pels russos, que no sé què, que no sé quantos, jo li anava dient a la dona, li anava dient a aquestes noies, i, bueno, un batibull de notícies que no tenien una base, per lo que he anat veient, perquè he estat des de les 12:30 fins a les 8:30 que ha arribat. Jo he estat penjat al telèfon amb els cascos posats, i quan se m'acaba la bateria, la meva dona ha anat a buscar en els xinesos un petit aparell que me l'he penjada pues, aquí en el cap, amb una llum d'aquestes com si fos un miner. I en aquí m'he penjat la ràdio de piles dels xinesos per anar veient i sentint les notícies i a veure si, i a veure si aquestes dones arribaven o no arribaven a port. Com collons es gestionen les notícies amb un cas tan greu com aquest, que qualsevol cosa que es mou per les xarxes s'acaba dient això va a missa. Per exemple, perquè a mi m'ha fet anar de cul, perquè jo deia, en aquestes persones els hi he estat informant, i aquestes dones deuen haver arribat als Països Baixos i ara resulta que és una cosa dels espanyols que no saben ni connectar amb cap dent un endoll.
5: A part de l'electricitat hem tingut un problema molt, molt gran de connexió. Estaven completament incomunicats. Quan posava la ràdio, la de tota la vida de piles, sentia missatges, no?, que deien, no, aquesta persona ha piulat això, però gent que estaven donant notícies o declaracions, no? I jo deia, però com pot ser això si aquí no tenim ni cobertura ni internet ni res? I també volia informar que en aquesta zona que es troba l'hospital del que la meva mare és ingressada, la veritat que tot ha funcionat amb completa normalitat. O sigui que a l'hospital, la veritat que el servei completament normal.
6: Un plaer escoltar tot el dia, sort que tinc una ràdio en piles i porto tot el dia escoltant. I, bueno, i dir-vos que farà 20 minuts, mitja hora, ha tornat la llum. I, bueno, ha tornat la vida, perquè avui en dia m'he donat compte que tothom vivim sense internet, sense aquestes coses, no hi ha vida avui en dia. de la ràdio de tota la vida i amb piles, perquè si no...
1: Gràcies. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
1: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Ei, què fas sol? Que t'han deixat plantat.
2: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
1: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
2: Un Popox?
1: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.
3: Ah! Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar. Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 5 d'agost del 2025.
1: Un 75% dels components dels plàstics no han estat mai avaluats pel que fa al risc que suposen per la nostra salut. És la conclusió d'un article que publica la revista The Lancet i que afirma un grup internacional de científics, segons els quals el cost derivat de les malalties associades als plàstics és $1.5 billion anuals. Montse Poblet.
2: L'article recorda que ara al planeta hi ha 8.000 milions de tones de plàstics i que moltes de les substàncies que contenen no se sap quins efectes poden tenir en la nostra salut. Ethel El Gerrat, directora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, ho ha aclarit.
3: Existe una gran cantidad de compuestos, más de 12.000 o 15.000, y algunos que estarían como en la diana de posibles compuestos problemáticos. Y lo que ellos consideran es de que hay que evaluar todas las fases del ciclo de vida de los plásticos.
2: A la pràctica, això vol dir avaluar els riscos de cadascun d'aquests compostos, tant en la producció del plàstic com en el seu consum, reciclatge o reutilització. Les converses a l'estil de les que han promogut les Nacions Unides per frenar el canvi climàtic o regular la pesca que estan estancades per les diferències entre el grup de països partidaris de limitar-ne la producció i les grans potències petrolieres que volen centrar el tracte en la gestió que fem del plàstic i no en reduir la quantitat que en produïm i consumim. En el primer grup hi ha França, Noruega o Ruanda, i el segon els Estats Units, Rússia i els països del Golf. Sobre la taula també hi ha la llista de components dels plàstics que s'haurien de prohibir o qui compensarà les economies que depenen del plàstic si s'opta per retallar-ne la producció. Si mantenim l'actual ritme de consum, el 2060 la producció de plàstic al món s'haurà triplicat.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? La teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.

0: en el 107 de la FM.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: I parlant d'emocions.
4: 68.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no

0: Quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
2: Apuja, apuja la ràdio.

0: que es troba en un ratlli, que es posi en contacte urgentment amb les empreses d'automòbils i els ofereixi els seus serveis, ja que gent amb tanta capacitat de conduir i que sap tan segur que pot arribar molt lluny com a pilot de carreres, que no perdi el temps arriscant la vida dels altres, gratis, que serveix de poc i el pot portar a presó o pagar una alta multa.
1: Podeu deixar la vostra crida de socorre al contestador 97251 1268.

0: Deixa'm estar pesat.
1: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has estat bona.
2: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Greenpeace se suma a les crítiques per les altes temperatures a les escoles i als instituts. A través de càmeres que detecten la calor, l'ONG constata que moltes aules d'arreu de l'Estat estan per sobre dels llindars recomanats per a les institucions mèdiques. L'informe recull imatges d'una escola barcelonina on algunes aules i el menjador registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba fins als 50. Tret del centre barceloní, Greenpeace presenta imatges de 5 escoles i instituts més d'Alacant, Madrid, Ourense i Sevilla. Tots 6 estan molt per sobre dels 24 graus que recomanen els experts com a temperatura òptima que afavoreix el rendiment escolar. Aquesta denúncia se suma a diverses iniciatives que reclamen més bones temperatures a l'aula, com ara Aules que Cremen, és una plataforma que monitoritza la temperatura en més de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa interactiu.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
2: 107 de la FM.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.

0: música, entreteniment.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107.5.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Sempre he triat, o he procurat triar aquells projectes que la vida m'ha anat posant al davant en funció del que a mi me semblava que havia d'aprendre. Si jo veia que havia d'aprendre, si jo veia que havia de créixer, m'hi llançava de cap. Si veia que hi havia mediocritat, si veia que no valien la pena, el rebutjava. No ho sé, vaig sentir que havia trobat el meu mitjà, el meu vehicle. Moltes gràcies, Xavier.
3: Veniu, veniu, us revelarem un secret.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara...

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: La patronal de residències de gent gran, ACRA, alerta que d'aquí 10 anys Catalunya necessitarà 80.000 places més i 26.000 professionals més davant l'arribada de la generació del baby boom a la tercera edat. Per això reclamen un pacte de país per dotar el sector de més finançament i replantejar tot el sistema de dependència, apostant més per l'atenció domiciliària.
1: La presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, assegura que l'actual sistema sociosanitari no funciona, molts CAPs no donen atenció mèdica a les residències i hi ha molts problemes per trobar personal, sobretot infermeres i auxiliars, ja que les que ja marxen a Salut, on es paga molt millor. Amb aquesta realitat i la necessitat de més de doblar places en 10 anys, Pascual demana apostar per un model d'allargar al màxim l'estada a casa amb més cures al domicili.
2: Necessitem places per atendre'ls i, sobretot, un sistema de serveis diferent. A casa, genial, tothom que pugui estar a casa. Per mi l'únic que em preocupa de casa és la cobertura social. És a dir, ara farem i treballarem per la cobertura sanitària, necessari també, però la cobertura social, nosaltres no som Andalusia, que està 12-15 hores a la setmana. Nosaltres tenim una mitjana que és de 3,5-3, no arribem al 4.
1: Segons l'estudi presentat per ACRA, actualment els tràmits per demanar un grau de dependència s'allarguen més de 9 mesos i la llista d'espera per tenir un pla individual d'autonomia, pas previ per demanar plaça a una residència, és de més de 38.000 persones, unes xifres similars a abans de la pandèmia.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Ja sóc a casa.
1: No cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
2: No m'ho puc creure.
3: Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.

0: Històries de ràdio. Memòries sonores a la teva ràdio local.
1: Havent viscut tants anys a l'estranger, he conegut una considerable quantitat d'enyoradissos i d'enyorats. Tots ells reconegueren que una de les causes del seu enyorament era no poder menjar com havien menjat, ni el que havien menjat, abans de desplaçar-se. Per més hàbil cuiner que sigueu, no podreu fer mai un arròs negre a Londres, ni tan sols un plat de bacallà amb patates a Lisboa, tot i que a Portugal hi ha bon bacallà, ni un plat de pèsols i faves a Itàlia. L'enyorament pot tenir, esclar, moltes causes, però aquesta n'és una de les principals. És per aquesta raó que he escrit algunes vegades que el català és un animal que s'enyora. Del llibre El que hem menjat, de Josep Pla.
2: Sentim la comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Les llegums. Les llegums són les llavors comestibles que s'extreuen de les veïnes de les plantes de la família de les leguminoses. Són una font excel·lent d'hidrats de carboni, proteïna, fibra, folats, vitamines i minerals i un dels aliments claus en la dieta mediterrània. Actualment, s'ha disminuït molt el seu consum en la població general a l'augmentar la prevalença de la dieta occidental, on abunden els ultraprocessats, els refinats, el menjar ràpid, la carn vermella i processada, la brioixeria i els greixos de mala qualitat. Pel contrari, s'està perdent conjuntament amb els llegums la base de la nostra alimentació. Les verdures i hortalisses, les fruites, els cereals integrals, les llavors o els fruits secs, o fins i tot els ous i el peix. Per aquest motiu, és important que les llegums tornin a ser present als menús fins a una quantitat de 3-4 racions per setmana o més. Entre els més coneguts hi ha els cigrons, les llenties, les mongetes blanques o vermelles o les faves, però també podeu consumir soja, edamames, pèsols, azuquis, tramosos i molts més. Si sou dels que no en consumiu perquè us provoquen gasos o malestar, en podeu millorar la seva digestibilitat fent remulls d'as de 12 a 24 hores, posant una mica de bicarbonat i canviant l'aigua diverses vegades. Posant el llegum en aigua freda i quan arrenqui el bull colar i tornar a posar a bullir, fent preparacions triturades amb o sense pell passant-les pel colador xinès, com hummus o patés, salses, hamburgueses o mandonguilles i falafel, o també podeu escollir varietats més digestives com la llentia vermella o coralina, els pèsols frescos, la mongeta azuki, les conserves amb aigua o les opcions germinades o fermentades com els brots de soja, llentia o el tempeh. Finalment, eviteu els ingredients molt greixosos o verdures flatulentes als estofats o les begudes amb gas o alcohòliques junt amb el mateix àpat. Recordeu que també seran bones estratègies mastegar bé, amanir-los amb suc de llimona o vinagre de poma, combinar amb espècies o infusions digestives de comí, fonoll, gingebre, anís o llorer i no estirar-se just ben dinat. Recupereu la dieta mediterrània i aprofiteu tots els beneficis dels llegums. Us saciaran, milloraran la vostra microbiota i trànsit intestinal i us donaran l'energia que el vostre organisme necessita.

0: clau del teu habitatge. Administrem.
1: Mediem.
0: Valorem.
1: Assessorem.
0: Gestionem. Contacta amb el teu administrador
1: o administradora de finques
0: i viu amb tranquil·litat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Protecció Civil avança en la implantació dels plans d'emergència de les preses catalanes. Fins ara, 16 embassaments ja disposen d'aquests protocols activats i s'han instal·lat més de 70 sirenes d'avís per alertar la població davant d'una possible ruptura d'una presa que podria provocar inundacions aigües avall. Sergi Bassoles.
2: Gairebé una setantena de preses, la majoria ubicades a Catalunya,

0: inundables que, en cas de trencament, disposen d'una setantena de sirenes per alertar els més de 70.000 veïns que hi resideixen.
1: De mesures, l'evacuació, l'autoevacuació d'aquesta població.
0: A banda d'aquests plans d'emergència, cada 5 anys les preses han de passar una espècie d'ITB, una revisió de seguretat on es comprova el desguàs, el formigó de la infraestructura, mitjançant una revisió visual i també a través dels sensors que hi tenen instal·lats. El govern treballa amb un horitzó d'una dècada per tal que la gairebé setantena de preses que en cas de trencament tindrien afectacions a Catalunya tinguin ja els seus plans d'emergència.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: show de luz, show de luz.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: Blanes ha estrenat aquest cap de setmana el nou servei de salvament i socorrisme coincidint amb l'inici de la temporada turística. El dispositiu incorpora més recursos humans i materials, un quart punt de socors, una moto d'aigua per a rescats i preveu incorporar pròximament un sistema de vigilància amb intel·ligència artificial per detectar possibles situacions de risc al mar. El Baix Empordà s'ha sumat a les caminades en defensa dels drets de la gent gran. Aquest dilluns, una trentena de persones han participat en la iniciativa celebrada a Castell d'Aro. La jornada ha culminat amb una lectura d'un manifest per reivindicar i donar visibilitat a l'abús i el maltractament envers les persones grans, coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Ripoll ha celebrat la desena edició de la Jornada Saludable per a la gent sènior amb un ampli programa d'activitats orientades al benestar físic, emocional i cognitiu. La iniciativa ha combinat hàbits saludables, risoteràpia, excursions i exercicis de memòria per fomentar un envelliment actiu i participatiu. L'alumnat de segon de batxillerat i del cicle formatiu de grau mitjà de nàutica ha celebrat el seu acte de graduació a la llotja de la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries, en una cerimònia que ha reunit estudiants, famílies, professorat i amistats per commemorar la finalització d'aquesta etapa educativa.
3: I parlant d'emocions.
4: 3.
5: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: Dilluns a les 11 de la nit.
7: El rei de la rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Mmm, que bo.
2: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai. Buf! Quina cara.
3: No em facis això.
4: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
5: En Ricard de Puigpelat ens demana si pot fer servir el pronom quelcom en un registre col·loquial. Per exemple, vols prendre quelcom? Mira, Ricard, t'ho diré molt clar. No, mai de la vida, ni se t'acudeixi. O clar, és que alguna cosa és molt llarg i algú no és normatiu. Vols prendre quelcom? Es pot substituir per res. En interrogatives i condicionals tenim el genuí res, equivalent a alguna cosa. Si saps res d'en Joan, m'avises. Cada dia aprenem quelcom? Cada dia aprenem una cosa nova. Amb tantes explicacions esteu quelcom marejats? En tot cas, esteu una mica, un poc, un xic marejats. La gramàtica normativa ja ens diu que quelcom és propi de registres molt formals i que és més habitual fer servir alguna cosa o qualque cosa. A les illes fan servir qualque cosa. Sisplau, elimineu el quelcom de les vostres converses col·loquials si no és que forma part de la vostra variant. No anireu a l'infern per dir el que voleu dir amb dos mots.

0: WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, doncs dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent.
2: 107 de la IFM.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: A Girona han intervingut una seixantena d'armes blanques, sobretot navalles, que es venien de forma il·legal en establiments turístics de la Costa Brava. Fèlix Martín.
5: L'operatiu és conseqüència d'una inspecció preventiva que els especialistes en armes i explosius de la Guàrdia Civil van fer a principis de mes a 15 comerços de souvenirs de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro i Empúria Brava. Els agents hi van detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la venda i exposició d'armes prohibides i en van intervenir exactament 59 per que incompleixen la normativa. Hi ha, sobretot, navalles i ganivets amb mànecs de colors. Operatius d'aquest tipus se'n fan puntualment per prevenir la circulació i l'ús d'armes que estan prohibides, especialment en zones de molta afluència turística.
3: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: la radio municipal pionera.
1: He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre.
0: Passant per les ràdios escolars.
2: Hola, som el Danis i la Carla i ara parlarem d'excursions del col·legi Seix d'Estanar.
0: Fins a la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com una lliure que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
3: Sí, els objectors de consciència, ja tornem a estar aquí una lliure després de tres precintos i moltes aventures.
0: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
4: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya, i això el fa únic i diferent.
0: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.
5: Tanca els ulls.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
2: Molt bé, no?
3: No permetis que humiliïn a companys de classe.
4: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
3: Denuncia que cal canviar les coses.
5: K25.
6: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.

0: no?
1: En el 107 de la FM.
2: Apunta bé.
3: La música de la teva vida.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Alguna cosa està canviant.
2: Hola.
1: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
2: Ara.
1: Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au, mira que...

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que, quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Jo estic molt contenta de que facin aquestes coses, perquè nosaltres tenim l'educació, que això també ha de deixar-m'ho estar, no? Però vull dir, si van fent això, millor, home, això ens convé. La 25, un èxit, de veritat. Estic molt contenta. Així, quan més serem, més riurem. Molt de gust i moltes gràcies d'escoltar-me.
3: Abacus, sempre amb la cultura.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: A l'Alt Empordà.
4: Que parla de ràdios.

0: la nostra. Manuel! Amb el pla 1, 2, 3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines. Reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules, ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
1: Si vols deixar de patir, Ràdio Vilasacra de Bon Matí.

Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans Unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans Unides. Gràcies per col·laborar.

0: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
1: Aigües de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya fa un pas endavant per tancar una de les ferides industrials més importants de les últimes dècades. El Parlament ha aprovat una llei pionera per eliminar progressivament l'amiant, prevenir l'exposició a aquest material cancerigen i reparar les víctimes. Helena García.
2: Sí, el govern xifra en 20 milions d'euros anuals la inversió compromesa per erradicar el llegat tòxic invisible de l'amiant, amb una partida ja de 10 milions i mig a l'espera de sumar 10 milions més al juliol, amb la validació dels pressupostos, i començarà pels equipaments públics, Paneque.
3: És factible i és possible. El que s'haurà de mantenir és aquest nivell d'inversió, 20 milions d'euros, i complementar-ho amb línies de finançament, per tal que pugui haver-hi també implantació d'energies renovables.
2: Amb la nova llei validada per unanimitat al Parlament, pionera en amarrar la reparació a les víctimes, la prevenció de riscos i l'eliminació progressiva de l'amiant, amb sancions de fins a 100.000 euros per obviar el perill d'aquest material cancerigen, que encara avui nodreix, entre d'altres, més de 122.000 cobertes amb fibrociment a Catalunya.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
4: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
5: I gratis, gratis.
6: Recordi bé aquesta combinació.
7: Bueno. No podré. No podràs.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: draca, draca. Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
0: Superfestassa.
2: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
1: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
3: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
4: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
5: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
6: Més informació, 972 50 75 23.
7: Places limitades.
8: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
9: Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi ha apuntat?
10: Quantes vegades has dit allò de aviam quan fem un cafè i al final

Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella vidamasligera.com i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. vidamasligera.com.

0: informació, música, entreteniment. Tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Jo porto 4 anys esperant el títol del C1 d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes. Tinc el justificant perquè el necessitava per cursar un màster, però des del 2021 que espero que m'arribi el correu conforme tinc el títol i el puc anar a buscar.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: acompanyes festa de la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis dir vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Iepa.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Tanca els ulls.

0: claramente un tonto al iniciar esto.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Notes pèrdues de memòria? Activity i Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per a adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 1er mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

Els escocesos Simple Minds van fer Diana a les llistes d'èxit amb Don't You Forget About Me, la cançó més representativa de la seva carrera, tot i que no és seva. Ara us expliquem la seva història.

Si haguéssim de comparar la història de la Neguet Glitch amb una cançó, aquesta seria Don't You Forget About Me. Aquest tema va anar passant de candidat en candidat sense que cap d'ells tingués el més mínim interès en gravar-la. Els seus autors li van oferir primer a Brian Ferry, però el glamurós cantant de Roxy Music es va tancar en banda. Posteriorment van tantejar Billy Idol, però la seva resposta també va ser negativa. Al final, la proposta va arribar a Simple Minds, que tampoc no van veure gens clar al començament.

Don't You Forget About Me, són Keith Forsey i Steve Schiff, aquest últim antic component de la banda de Nina Hagen i coautor de temes com New York. Tot i no ser molt coneguts pel gran públic, Forsey i Schiff han creat un munt de cançons molt exitoses, entre les quals es troba també Flashdance, What a Feeling, que segurament recordareu. De fet, van compondre Don't You Forget About Me com un encàrrec del director John Hughes, que volia un tema impactant per la banda sonora de la pel·lícula The Breakfast Club del 1985.

d'influència directa per a molts altres films similars. Tant és així que The Breakfast Club forma part de la prestigiosa Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Malgrat tot, quan Simple Minds van escoltar la maqueta de la cançó, no ho van veure gens clar. D'una banda, perquè el grup era molt reaci a gravar un tema que no fos de collita pròpia, i després perquè el seu cantant Jim Kerr no li agradava la lletra.

Al final, però, els astres es van alinear correctament i tot va fluir. D'una banda, va influir que, tot i que portaven 5 anys en actiu, sempre almenys no tenien massa ressò comercial, especialment als Estats Units. Jim Kerr també va canviar d'opinió quan va conèixer el director John Hughes i va veure la pel·lícula. Però la persona capdalt en tota aquesta negociació va ser Chrissy Hynde. Ella va convèncer Jim Kerr de gravar-la. I qui li diu que no? A la teva futura parella. I és que Kerr i Hynde van tenir un amor a primera vista durant la gira que Simple Minds i Pretenders van fer pels Estats Units. I, de fet, quan Don't You Forget About Me es va publicar i va arribar al número 1, la parella va aprofitar per casar-se.

0: Sempre llestos.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Ceres i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Ceres, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
3: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa!
4: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta'n les condicions de la botiga i el web.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

no batanda d'imants de la nevera i enganxines per a qualsevol lloc, que et regala Ràdio Vila-sacra. Fins aleshores, ja hem regalat més de 400 als nostres oients en un mes i tenim encara 1.000 per regalar. Demana-la, si en vols una de cada gratis, al telèfon 65 6 19 70 62.

0: viatge en el temps. Més cremós i dens. Més cacao. Més bonbon. Demana el ben calent o amb nata al teu bar o cafeteria i descobreix per què bonbon és molt més que un batut de xocolata. Ganes de més?
1: Ganes de bonbon!
0: Segueix bonbon.cremalat a Instagram i participa en el sorteig d'un lot bonbon cada mes.

0: Tant si ets dels que els agrada escollir o els que prefereixen que els ho donin tot fet. Si t'agrada gaudir-la sol o en família o amb els amics. Si ets de crispetes o no. Si ets un clàssic, un nostàlgic o un postmodern. Si encara no has trobat el que busques, però saps que la cultura et fa bategar?
1: Ràdio Vila-sacra i Tracatrà.
2: Busquem les millors històries. Connectem amb tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc de Sang vol agrair als donants que durant tot l'any ajuden els malalts i garanteixen l'activitat sanitària als hospitals del territori català. Calen unes 1.000 donacions diàries. Doctor Joan Ramon Grífols, portaveu, en declaracions a Ràdio 4.
2: Cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis a qualsevol hospital de Catalunya. Per tant, cada dia necessitem, cada dia, que faci fred, faci calor, necessitem de l'ordre d'unes 1.000 donacions cada dia.
1: Enguany fan una crida a les persones que no hagin donat mai sang. El perfil, tenir entre 18 i 70 anys, pesa més de 50 quilos i està bé de salut. Els homes poden donar un màxim de 4 vegades l'any, 3 les dones.
2: Ens podem adreçar a qualsevol dels múltiples punts que tenim de donació a Catalunya cada dia i allà ens abans de donar sang farem una petita selecció de la persona per avaluar la idoneïtat de la donació d'aquella persona. Qualsevol persona amb la seva donació pot arribar a ajudar 3 persones, és a dir, d'una donació tenim els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes.
1: El doctor Grífols explica que tot tipus de sang és benvinguda, amb especial menció als grups amb menys prevalència, com és el cas del donant universal. L'any passat, més d'un milió de persones van donar sang a tot l'estat espanyol.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: De Catalunya cap al món.

A Vilafant, restaurant L'Arengada. Esmorzars de dilluns a dissabtes. Dinars tots els dies de la setmana amb menú diari variat i plats combinats. Sí, restaurant L'Arengada. Especialitat en carn a la brasa. Per reserves, telèfon 972 513 831. Estem a Vilafant, a la carretera.

situar el carro darrere o al costat vostre i col·locar el moneder en una butxaca exterior sense cremallera pot afavorir que algú us el prengui aprofitant la concentració de gent.

0: Show de luz tarde.
1: Show de luz tarde.
0: Ràdio Vila-sacra és la de casa.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Mmm, que bo.
4: El català està ple de localismes, és a dir, formes pròpies d'una població o d'una zona determinada que no s'utilitzen en cap altre lloc. Per exemple, a Terrassa no diuen carmanyoles, diuen taifes. A Mataró, fer toris vol dir fer campana. A Banyoles no penjarem una pilota a un arbre, sinó que l'esperxarem a un arbre. O al Camp de Tarragona, dels ximples se'n diuen alonsos. De la mateixa manera que de fer el ruc se'n diu fer l'alonso.

0: Hola, bon dia. Jo voldria, quan es parla de l'església, jo voldria puntualitzar una cosa. Crec que hi ha dues esglésies, realment. Jo tinc un tiet avi que és mossèn d'una parròquia d'Horta, i crec que hi ha dues esglésies, la de l'opulència, la dels bisbes, la dels papes, la de la gent que viu amb una capa per sobre de tots els altres, i la del mossèn, la del capellà que està a peu de carrer. Aquest que coneix realment la realitat de la gent, crec que tenen una sensibilitat especial. Crec que ells defensen la seva creència, però són capaços de treballar pels altres, siguin musulmans, siguin homosexuals, siguin el que siguin. Són gent que confessa a l'altra gent, són gent que participa de les activitats del barri, les faci qui les faci, i són gent que es fan estimar i que crec que són realment el valor que pot aportar la
1: societat. Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida. Simplement brutal.
7: Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
8: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
7: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
8: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Vaig anar a un lloc i almenys com a 6 persones van dir que t'escoltaven i com et trobaves i dic, mira, una, jo els dic ràpid, una es diu Montse, l'altra noi que es diu Lluís, el marit d'una que es diu Montse, tots aquests ho escolten, són tallers i tot, mecànic, eh? No, i ho escolten sempre, eh? Està, jo ja els he dit perquè vaig dir, ho diré per antena que ho escolteu i feu el favor de trucar i no sé, ja què faran. I ja ens veurem demà.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

Llibreria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.

0: és per vostè tenir èxit?
1: Tenir èxit és, no sé, és tenir sort a la vida.
0: I què és fracassar?
1: Fracassar? De moment és el contrari de tenir èxit, una cosa que ningú desitja ni ho vol.
0: I una persona que triomfa professionalment i fracassa dins la seva vida familiar, és un triomfador o un fracassat?
1: Jo més aviat diria que és mala sort que ha tingut, perquè quan un treballa forçosament i molt fortament, tindria que tenir èxit, i si no en té és perquè la cosa no funciona bé.
0: I, per exemple, l'Elvis Presley, la Marilyn Monroe o Mozart, creu que són triomfadors o perdedors?
1: Són iconos, són gent que han triomfat moltíssim amb molt poc esforç. Bueno, de la seva manera potser sí que han tingut esforç, però de tots aquests me quedo amb Mozart.
0: I creu que la nostra societat hi ha més triomfadors, més perdedors o massa fantasmes?
1: Ara sí que m'ha retratat, perquè, no sé, de fantasmes n'hi ha molts, perdedors, per desgràcia, i triomfadors també n'hi ha, o sigui que no sabria on decantar-me.
0: Molt bé, moltes gràcies, eh? Molt amable. Què és tenir èxit?
2: Pues fer les coses ben fetes.
0: I què és fracassar?
2: Pues fer algo malament i que te surti malament. Tant escolar, laboral, familiar, depèn.
0: Una persona que triomfa professionalment i fracassa dins la seva vida familiar, és un triomfador o un fracassat?
2: Al meu punt de vista és un fracassat perquè, bueno, en teoria és més important la família que el treball. El que passa que de vegades no sabem diversificar una mica o no sabem com fer-ho, no? Per experiència.
0: Ja, ja. L'Elvis Presley, la Marilyn Monroe o Mozart, creu que són triomfadors o perdedors?
3: En la seva època Mozart va ser un triomfador. Jo considero que sí, que són triomfadors.
4: Que sí, no?
3: Sí.
0: Creu que la nostra societat hi ha més triomfadors, més perdedors o massa fantasma?
3: Massa fantasma.
0: Molt bé, gràcies.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Cent set. La programació musical

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca.
1: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
2: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
3: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
4: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: El bon nap per l'agost ha desenat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Es compleixen 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os de l'Estat que es va fer a l'Hospital de Sant Pau. Des d'aleshores, el centre ha dut a terme més de 4.000 trasplantaments i ha convertit aquella tècnica pionera en un tractament essencial. Avui Sant Pau és un referent europeu en teràpies avançades i immunoteràpia en Avanyeres.
2: El primer trasplantament de medul·la òssia es va fer el 1976 a una nena de 13 anys amb leucèmia aguda. La donant va ser la seva germana bessona. La pacient va rebre l'alta 3 setmanes després en remissió completa de la leucèmia.
3: Fui consciente de que mi hermana se salvaría y al verla que reaccionó tan bien, que estaba tan bien, porque lógicamente hasta volvió al colegio y todo.
2: A partir d'aquí, el programa de trasplantament hematopoètic de Sant Pau ha experimentat un creixement exponencial. Noves estratègies de donació i trasplantament. I això, en part, ha estat possible gràcies a la creació del registre de donants de moll de l'os, RETMO, impulsat per la Fundació Josep Carreras. Només un de cada quatre pacients troba en l'entorn familiar algú compatible. Doctor Albert Esquirol.
4: Donant emparentat, que és germà i germana. Si no hi ha un donant emparentat, s'ha d'anar a buscar un donant no emparentat. I també aquell que és un familiar només idèntic amb el pacient, un 50%.
2: I en casos pediàtrics es fa servir la sang de cordó umbilical. Més opcions de donació amb millors tècniques. Avui només el 5% de les donacions es continua fent amb puncions a les crestes ilíaques a quiròfan com el 1976. La resta es fa per sang perifèrica, en un procés semblant a la donació de sang. El pas previ al trasplantament, doctora Inés García.
5: A partir d'aquí infonem les cèl·lules com si fos una transfusió i aquestes cèl·lules faran un llarg camí, arribaran al moll d'os, assentaran allà i al cap d'unes setmanes ajudaran a que el nostre pacient es recuperi.
2: Recentment les teràpies amb cèl·lules CAR-T que usen les defenses del mateix pacient han sorgit com a una alternativa prometedora. Ara bé, sigui quina sigui la fórmula.
6: A la persona donant, doncs, gràcies.
1: Un gràcies que podem traslladar en dades. L'any passat a Espanya es van fer més de 3.600 trasplantaments de medul·la òssia, 611 a Catalunya.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
8: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: No que fem, jo els treballs. És un lloc especial, tenim moltes feines.
3: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho poden fer entre tots.
4: No feines, feinades.
5: Jo tinc molts amics, per cert. Jo tinc 5.
6: És un lloc especial.
7: Ser exploradors.
8: El pilla-pilla no juguem mai.
9: És un lloc especial.
10: Són les meves més preferides.
11: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
12: Bueno, jo m'ho passo bé.
13: No sé si ells ho passen bé.
12: Sí.
14: És un lloc especial.
15: Per mi és el més guai de Catalunya.
16: Som com una família.
17: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
18: És genial.
19: És la millor.
20: T'ho diem en sèrio.
21: Perquè...
22: Per totes les coses.
21: Per totes.
23: Gràcies, moltes gràcies.
24: Vas un sopar amb nosaltres?
25: Sí!
24: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen otros mundos.
2: Fliparàs. Alucinaràs.

0: et veig estressada.
1: És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
0: Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
1: Profe.com? Classes particulars online? No sé.
0: Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
1: M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?

0: Cafè.com. Aprenem junts.
1: Si et vas quedar en els Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil? Visita nucleo.school.

0: propostes comercials sensacionals. Comercials sensacionals.
1: La generació de la radionovel·la, dels podcasts, de les playlists o dels hits. Siguis de la generació que siguis, tots formem part de la generació del càncer. Però investigant, junts podem ser la generació que cura el càncer. Uneix-te a la generació Cris i dona a Cris contra el càncer a criscancer.org.
2: Vas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
5: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
4: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
5: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
4: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.
6: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
7: Tria Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
8: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: La nit.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.
1: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.

0: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
1: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Parc del Fòrum.
2: Els que som de l'Empordà sabem que hi ha una altra manera d'agafar-nos les coses, d'entendre la vida. I per això l'Empordà és especial. I per això ens agrada tant ser de l'Empordà.

0: Bona nit. Un viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El govern ha presentat protocols per protegir els treballadors dels efectes de les altes temperatures. L'any passat a Catalunya es van detectar 124 infraccions relacionades amb l'exposició a la calor extrema. 9 d'aquestes es van registrar a les comarques de Lleida, coincidint amb la campanya de la fruita, Pepa Sant Genís.
1: La més greu és la que es va imposar a l'empresa responsable de la finca de fruiters al Carràs, on va morir un temporer que treballava a 40 graus. Paco Ramos, secretari del Departament de Treball.
2: No es va complir en la pràctica del protocol, llavors es van incorporar dues sancions greus. Va acreditar una relació de causalitat entre aquest fet i la mort de la persona.
1: Per prevenir els efectes de la calor en el treball, el govern de la Generalitat ha presentat els protocols que ha consensuat amb diferents departaments i que tenen com a objectiu adaptar-se als diferents àmbits laborals. En el cas de Lleida, a l'agrari, Núria Guiljado és la directora general de Relacions Laborals.
3: En el cas específic del camp, el primer és prioritzar les mesures organitzatives i per tant doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és intensa.
1: En aquest sentit, d'entrada faran inspeccions a 123 empreses de Catalunya, majoritàriament de l'agricultura i la construcció, per comprovar si disposen d'aquests protocols.
0: Agència Catalana de Notícies.

break to lose.

la sensibilitat és un art, potser l'únic, que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.

0: intueix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Uala! Déu-n'hi-do! Què diu el carrer? Barbarejos, acantilats, xupito, està ben dit en català?
1: Això aviam si n'ha menjat...
2: Què és això?
3: Bé, és que no ho sé, jo diria barbarejos, sempre.
2: Cluís, no, cluïses, no.
3: Escorpinyes.
0: Escorpinya!
3: Ai, ell és dit!
2: L'he menjat, eh?
0: Aquest...
3: Ai, tio, és que jo aquestes coses les veig al TikTok i no, tio.
0: Nadius.
1: Molt bé.
3: Això, nadius?
0: Molt bé.
2: Els nadius. Els nadius. Nadius.
3: Un... Cigaló no és, no? No, cigaló és l'altre. No. Chupitos, que
0: chupito,
3: tampoc
0: que
3: és.
0: Chupito, que no serà.
1: Chupet.
3: Un chupet. Tampoc.
0: Quan tu cuses, la gent que cus... Vale, en petitet, així...
3: Un vidalet.
0: Molt bé. I l'últim?
1: Penya-segat.
3: Un penya-segat. Vale, això, un penya-segat.
0: Perfecte.
2: Penya-segat.
0: Un penya-segat. Avui estic molt contenta i em faré un didalet a la salut de totes aquelles persones que l'han encertada. Déu-n'hi-do!

0: Comunicació.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Hola a tothom, jo sóc la Sílvia Cantos. Encantada de ser una més en aquest grup i d'anar sumant el meu granet de sorra.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
1: Repetiràs.

0: Convidat.
1: I parlant d'emocions.
2: 11.
3: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
4: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gesp artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-51-0452.
5: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.

0: records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
1: A veure...
2: Hola, nano.
1: Hola, bon dia.
2: Ja està dit.
1: T'ha de sentir la teva veu, de veure tal l'animat que estàs.
2: Ja està dit, vale.
3: Me n'alegro de sentir-te.
1: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
2: Ah.
1: Saps que m'explico?
2: Sí, sí.
1: Això sí que és bo.
4: Ja.
0: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
1: A més, ens trobo que és molt positiu.
5: Això què és?
6: És...
7: El que no hi ha.

0: nit.
1: Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

0: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És...
2: Cavitici. Més viu que mai.
3: Més viu que mai. Més viu que mai. Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Bona nit.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: MRV, enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400. MRV.
3: Pensa en un producte.
4: Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
5: Ben jugat!
4: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Mare meva, quin somni!
7: Quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
8: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
9: Informa't al 972 207 216 o a orbitagironina.cat.

0: informació, música, entreteniment.
1: Avui...
2: Sí?
3: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
4: Mai estaràs sola.
5: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Pues mire, ¿de què serveix? De que ens donguin uns diners. Si cada dia vas al mercat i portes 30 o 40 euros i vas a casa, no has comprat res i se t'ha gastat? Perquè no controlen la compra del pa, de la llet, del pollastre, del peix, dels fideus, de l'arròs. Això és bàsic. Per què no ho controlen, això? Això és el que s'ha de controlar.
7: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. A Ràdio Vila!

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Sabíeu que la famosa escena de la cabina dels germans Marx va ser pràcticament una improvisació i que van estar a punt d'eliminar-la de la pel·lícula? Imagineu-ho.

Bé, i avui comencem amb la senyoreta Aza, poca cosa a dir perquè no la coneixem i ens ha sortit això per aquí, però bueno, ens va agradar quan la vam gravar, la vam preparar i aquí estem. Aza i el seu Li Retorno. A mañana.

Bé, i avui anem en plan ràpid. Aquí has tingut a Asa i ens passem ara al Monster and Men. Disfruta aquí, a la Sense Música, Generación.

Aquests seran els Monster of Men. Avui tenim la boca plena de sorra. I bueno, aquesta setmana passada hem estat fent un curset de desprogramació de malalties i hem tingut la sort de conèixer un home que escriu llibres, que és portuguès, Alessandre Fernández. Ah, és veritat, m'estava enxivant per aquí a darrere, gràcies, que no me'n recordava d'ell. Però bueno, hem estat allà 4 dies visquent junts, no junts amb ell, sinó tot el grup, no fent confusions. I això, i hem passat bé, estava molt bé, i han traduït un llibre seu de Portugal aquí, que es diu No Olgens, no lo tires, perquè en català encara no l'han fet, però està molt bé, te'l recomano. La pròxima vegada que estem amb ell mirarem de fer-li una petita entrevista. Ja saps, el llibre es diu No lo tires, és bo. I seguim amb la espera, que busquem per aquí si és que la trobem, la Belinda Carlisle, una dama que no sé d'on és, però bueno, que té bones cançons, bona música, i aquesta es diu California.

Bé, i aquí hem estat investigant sobre aquesta Belinda Carlisle, que, bueno, és estadounidense. Avui ja et dic que tinc la boca de sabata, tu, no sé per què. Bueno, i seguim en plan fàcil amb Billy Joel i el seu, que em dic que era això. Ah, sí, una matèria, una qüestió de confiança, matèria de confiança, bueno, qüestió de confiança, farem cas aquí a l'ajuda que tenim, i el senyor Billy Joel.

Doncs sí, aquest era el senyor Billy Joel i a Master of Truth, i seguim amb el senyor Bobby Orlando, un home que ens dona estar a tos i tos per parlar. Doncs això, un geni, segons posen aquí a internet, és un DJ, music, extraordinari, productor i empresari. Totes aquestes coses. I aquí ens presenta Agafar la possibilitat. Take a chance.

Bé, ja que estem així, com arribant a la meitat d'aquest programa, doncs ja veus, música discotequera del DJ Billy Bobby Orlando, oi, mare de Déu. Quin dia és que demà ens anem de viatge, i ho passem bé. I estem pensant en el viatge més que en el programa, però encara aguantem, eh? Aquí, ja que estem així en plan discotequero de l'any beta de saber quando, doncs punxarem aquí els Bàcara del 77, no? Tuseta també incluïda. Apa, vinga. Aquí les Bàcara i el seu Jessir I Can Boogie. Un èxit d'aquella època. Això sí que me'n recordo. I va estar molts anys.

Bé, aquestes eren les Bacara, que et deia, i I Can Boogie, Sir, I Can Boogie, això, senyor, puc fer el boogie? Algo així serà, més o menys. Bueno, total, que no es compliquen la vida, i seguim aquí amb el grup aquest que és d'Alemanya, que va néixer a Colònia, el grup. L'any no ens bossen aquesta vegada, veus, això anem com anem, tot. Però bueno, doncs això, els tenim aquí els Bad Boys Blue. I el seu Pretty Young Girl, que ve a ser una cosa així com noia bastant jove. Hi ha diverses opinions.

Y aquest era el Baden Powell i el Vinicius de Moraes, brasileños tots dos. Semblava que no, però sí que ho són. I ja que estàvem amb el Baden Powell, pues seguim amb ell, que es veu que era un guitarrista brasileño. I aquí tenim una amb Jimmy Pratt, Coisa Number One, entre brasileño i americà.

Bé, aquest era el Baden Powell i el Jimmy Pratt junts, una mica més animada, no? I després estàvem buscant aquí una cançó, però al final resulta que ens havíem equivocat. No era la cançó, era el compositor, el grup, bueno, Fourplay, que com hem dit, bueno, hem dit aquí perquè estàvem parlant, clar. És un grup estadounidens de jazz i smoke jazz. Ja seguim amb les paraules coses rares, no? Però bueno, aquí tenim la seva cançó, Valley Run, Fourplay.

Bé, ja que estem així en plan tranqui amb el full play, doncs seguim amb el Svorg-Svensson Trio, que me'n sembla, si no recordo malament, el mes passat us vaig punxar també alguna cançó, i aquí tenim Ballad for the Unknown, que mirarem la traducció d'aquí un momentet. O sigui que Svorg-Svensson Trio, suecs.

Ja, em sembla que, com et deia, t'havia punxat algo des Borges Benson Trio i, bueno, és música de jazz, que després segurament tindràs algo més. I aquí tenim a The Bangles, o sigui, un grup dels 80, més o menys, que va ser format per noies, exclusivament noies, sí, això, dels 80, amb influència de New Age i coses així, o sigui, que vés a saber què sortirà. Música tranquil·la, segur. Eternal Flame, o sigui, algo així com Flama Eterna, li dic.

Bé, ja veus, com tot arriba al final, doncs estem arribant a nosaltres aquest programa, o dir el que vulguis, però hem arribat al final. O sigui que t'esperem aquí la propera setmana, o el que ens ha sortit una mica raro, pues sí, és que estem de viatge estudiant, tenim moltes coses al cap, però pensem en tu i te punxem bona música, ja saps. Si estàs a la carretera, sisplau, controla que té que conduir, que no begui, prohibit, totalment prohibit. Ni cervesa ni res, vale? Bueno, aigua sí, va, no el deixen en morir. I la resta, doncs, disfruteu. I el que et diguem, fins la propera setmana, amics, sigueu feliços, petons.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Bona nit.
2: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
3: Som el que no hi ha.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 389 des dels nostres inicis i 39 d'aquesta desena temporada. Nascuda el 24 d'abril de 1942 al barri novaiorquès de Brooklyn, Barbara Streisand s'ha convertit en una de les figures més influents de la cultura popular nord-americana del segle XX i inicis del segle XXI. Cantant, compositora, actriu, productora i directora de cinema, la seva trajectòria artística constitueix un cas excepcional dins la història de Hollywood. La consagració li va arribar amb Funny Girl amb només 22 anys. L'adaptació cinematogràfica dirigida per William Wyler li va valer l'Oscar a millor actriu el 1969. A partir d'aquell moment arribaria The Way We Were,

0: musicals.
1: Segueix el programa al Facebook. facebook.com/lallanternamàgica.
0: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
0: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
0: Barbara Joan Streisand va néixer el 24 d'abril de 1942 a Brooklyn, un dels districtes de Nova York. El seu pare, Emmanuel Streisand, exercia com a professor de gramàtica i literatura. La seva mare, Diana Ida Rosen, treballava com a secretària, tot i que havia intentat iniciar-se en el cant durant la seva joventut. La mort sobtada del pare de Barbara, a conseqüència d'una negligència mèdica, després de patir un atac epilèptic quan ella tenia només 15 mesos, va provocar una situació econòmica complicada en la família, que marcaria profundament la seva infantesa. Streisand era la filla gran de la família. Tenia un germà, Sheldon, i anys més tard, després del segon matrimoni de la seva mare amb Louis Klein, venedor d'automòbils, naixeria la seva germanastra Roslyn. Aquesta estructura familiar complexa va influir notablement en el temperament reservat i alhora extraordinàriament ambiciós de l'artista. La seva infantesa es desenvolupà principalment a Brooklyn, en un entorn allunyat del glamour, associat posteriorment a la seva figura pública. Durant aquells primers anys, Streisand va mostrar una personalitat introspectiva, però també una fascinació encara incipient pel cinema clàssic de Hollywood. Admirava especialment les interpretacions de Katharine Hepburn, Ingrid Bergman i Marlene Dietrich, models interpretatius que influirien posteriorment en la seva concepció dramàtica dels personatges.

Barbara va cursar els estudis elementals a diverses escoles públiques de Brooklyn, entre elles la Public School 89. Posteriorment va ingressar a l'Erasmus Hall High School, un centre especialment conegut per haver format nombroses figures artístiques. En aquell institut va coincidir amb futurs noms destacats de la cultura popular nord-americana, com Neil Diamond o Bobby Fischer. A diferència d'altres intèrprets de la seva generació, Barbara no va seguir una formació acadèmica artística convencional, ni va estudiar en escoles dramàtiques prestigioses. La seva preparació va ser essencialment autodidacta. Aprenia observant el treball d'altres actors, escoltant enregistraments vocals i freqüentant sales teatrals i musicals de Manhattan. Ja durant l'adolescència, va desenvolupar un registre vocal amb una extraordinària precisió tècnica i una gran capacitat narrativa. A finals dels anys 50, comença a participar en concursos amateurs de talents i a fer petites actuacions en clubs nocturns de Greenwich Village com el Lion, el Bonsoir i el Blue Angel, espais on ràpidament va atraure l'atenció per una combinació poc habitual d'humor, sofisticació vocal i forta personalitat escènica. Aquests petits escenaris serien fonamentals pel desenvolupament de la seva carrera posterior i la crítica especialitzada va començar a fixar-se en ella molt aviat.

0: You're the top.
1: El gran salt teatral va arribar al 1962, quan el productor David Merrick la va contractar per participar en el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. L'obra, dirigida per Arthur Lawrence i amb música de Harold Rome, va representar el debut professional de Streisand a Broadway. Tot i interpretar un paper secundari, la seva actuació va eclipsar bona part del repartiment principal. La crítica novaiorquesa va quedar impressionada per la seva presència escènica i pel control vocal de la jove artista. Aquell treball li va valer una nominació als Premis Tony i, sobretot, va consolidar el seu nom dins de la indústria teatral nord-americana. Durant la producció de I Can Get It For You Wholesale, Streisand va iniciar una relació sentimental amb l'actor Elliot Gould, que també formava part del repartiment. La parella es convertiria en una de les unions més mediàtiques del món de l'espectacle. El seu èxit teatral va coincidir amb l'inici de la seva carrera discogràfica. El 1963 va signar un contracte amb Columbia Records, dirigida en aquell moment pel productor musical Goddard Lieberson. Aquell mateix any va aparèixer el seu primer àlbum, The Barbra Streisand Album, enregistrat sota la supervisió musical de Peter Matz. El disc, que inclou una selecció de clàssics del repertori americà, va guanyar dos premis Grammy, incloent el de millor àlbum vocal femení i el de millor artista revelació.

0: La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
1: L'erupció de Streisand a la televisió també va ser immediata. Les seves aparicions en programes de gran audiència van contribuir decisivament en donar-li una certa popularitat. L'any 1964 marcaria un punt de no retorn en la trajectòria de Barbara. El productor Ray Stark, gendre de la llegendària comedianta i cantant Fanny Brice, impulsava aleshores un musical biogràfic centrat en la vida de Brice. El projecte anomenat Fanny Girl havia de convertir-se en una de les grans produccions teatrals de la dècada. Inicialment, es van tenir dubtes sobre la idoneïtat de Streisand per al paper protagonista. Tanmateix, el dramaturg i director Jerome Robbins i especialment la guionista Isobel Lennart van defensar fermament la seva incorporació. La decisió acabaria resultant determinant. L'estrena de Fanny Girl a Broadway va resultar ser tot un triomf. La interpretació de Streisand com Fanny Brice aplegava comicitat, vulnerabilitat dramàtica i una potència vocal extraordinària. La producció es va convertir en un fenomen cultural i va consolidar Streisand com una de les grans estrelles de Broadway. L'adaptació cinematogràfica va arribar al 1968 sota la direcció de William Wyler. Tot i les reticències inicials dels estudis Columbia Pictures, Ray Stark va insistir en que només Streisand podia interpretar Fanny Brice a la pantalla.
2: The greatest star I am by far, but no one knows it. Why they gonna hear a voice, a silver flute, they'll cheer each tune. Hey, that kid is terrific. When I expose it, now can't you see to look at me that I'm a natural Camille, as Camille I just feel. Much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bend in half. Did you ever hear a story about the traveling salesman? 1,000 jokes stick around for the jokes. 1,000

La versió cinematogràfica de Funny Girl va comptar amb la participació d'Omar Sharif en el paper de Nick Einstein. Durant el rodatge, la relació professional entre Streisand i Sharif va despertar una enorme tensió mediàtica. El 1969, Barbara Streisand va rebre l'Oscar a millor actriu, premi compartit ex aequo amb Katharine Hepburn per El León en Invierno. Es tractava del primer gran reconeixement cinematogràfic de la seva carrera. Aquest fet coincidia amb el seu reconeixement dins la indústria musical i amb l'augment de la seva presència televisiva amb especials com My Name is Barbara, produït per la cadena CBS. A tot això, hem d'afegir el seu interès creixent per la direcció. Streisand supervisava la il·luminació, muntatge, direcció musical i concepció visual dels seus projectes televisius. En l'àmbit personal, la seva relació amb Elliot Gould es va consolidar durant aquests anys. La parella es va casar el 1963 i tres anys després va néixer el seu únic fill, Jason Gould. Mentre Hollywood descobria una nova icona cinematogràfica, Barbara començava a construir una posició insòlita de poder creatiu reservada fins a aquell moment gairebé exclusivament per als homes. La indústria començava a percebre-la no només com una estrella, sinó com una creadora capaç d'intervenir decisivament en guions, muntatge, fotografia i producció.

seu següent gran projecte va ser Hello Dolly, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigit per Gene Kelly. Compartint protagonisme amb Walter Matthau, Streisand assumia un paper especialment exigent, interpretar una vídua casamentera molt més madura que ella. Tot i l'enorme desplegament de producció, la pel·lícula no va obtenir l'impacte esperat. Als inicis dels 70, Streisand va decidir allunyar-se parcialment del musical clàssic per explorar registres més contemporanis. Aquesta evolució es va materialitzar amb La gateta i el mussol, sota la direcció de Herbert Ross i coprotagonitzada per George Segal. El film mostrava una faceta còmica més moderna i urbana de l'actriu. El mateix període va coincidir amb importants canvis personals. El matrimoni amb Elliot Gould es va anar deteriorant progressivament a causa de les tensions professionals i de la intensa exposició mediàtica de tots dos. La separació de la parella va arribar al 1971 i el divorci dos anys més tard. Tot i la ruptura, ambdós van seguir mantenint una relació cordial centrada especialment en l'educació del seu fill. Però la consolidació definitiva de Barbara com a actriu dramàtica va arribar amb Tal com érem, dirigida per Sidney Pollack i coprotagonitzada per Robert Redford.

0: Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Tal com érem, escrita pel guionista Arthur Lawrence, explorava les tensions polítiques i sentimentals entre dos personatges profundament diferents durant les dècades del macartisme. La interpretació de l'actriu com Katie Morosky va ser àmpliament elogiada per la crítica. Paral·lelament, la cançó principal de la banda sonora, composta per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Berman, es va convertir en un dels grans himnes romàntics de la dècada. Poc després, Bàrbara protagonitzaria Tot ho faig per tu i, sobretot, el gran èxit comercial Ha nascut una estrella, la nova versió del clàssic de Hollywood de l'any 1937, dirigida per Frank Pearson. La producció, impulsada activament per la mateixa Streisand com a productora, incorporava una estètica vinculada al rock contemporani i comptava amb Kris Kristofferson com a coprotagonista. La cançó Evergreen, composta conjuntament per Streisand i Paul Williams, va guanyar l'Oscar a millor cançó original l'any 1977. Amb aquest guardó, Streisand es convertia també en la primera dona en obtenir un Oscar a la categoria de millor compositora musical.

finals dels anys 70 i inicis dels 80, Barbra inicia una transformació decisiva, el pas d'intèrpret a autora. Aquest canvi no es produeix d'una forma casual, sinó com a culminació d'un procés de control progressiu sobre els seus projectes musicals i cinematogràfics. Després de l'experiència com a productora de Ha nascut una estrella, l'actriu decideix donar un pas més i ho fa amb Gentil. En aquesta pel·lícula basada en el relat de Isaac Bashevis Sinner, Streisand no només protagonitza el film, sinó que també n'assumeix la direcció, la producció i la coescriptura del guió. El desenvolupament de Gentil va ser llarg i complex. Durant més d'una dècada, la directora va treballar amb diferents guionistes, entre els quals destaca Jack Rosenhall. El projecte es va topar amb resistències dins la indústria per la seva naturalesa híbrida entre musical, drama i reflexió sobre la identitat de gènere. Finalment, Gentil es va rodar a Europa amb equips tècnics internacionals. L'estrena del film va suposar una fita històrica. Streisand es convertia en la primera dona de la història del cinema nord-americà en dirigir, produir, escriure i protagonitzar una gran producció. La pel·lícula va ser nominada per l'Acadèmia en 5 candidatures i va obtenir el guardó a millor banda sonora original per Michel Legrand. També va obtenir 2 globus d'or en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.

Durant els anys 80, la seva carrera com a actriu va continuar en títols com Loca, sota la direcció de Martin Reed, on interpretava una dona enfrontada al sistema judicial nord-americà. L'any 1991 va arribar a un altre projecte clau dins de la seva trajectòria, El príncep de les marees, dirigit per ella i compartint protagonisme amb Nick Nolte. El film, basat en la novel·la de Pat Conroy, va obtenir múltiples nominacions als Premis Oscar, incloent la de millor pel·lícula i millor actor principal per Nick Nolte. Paral·lelament, Streisand manté una intensa activitat dins de la indústria musical, col·labora amb productors com David Foster i amplia el seu repertori amb arranjaments orquestrals de gran format. En l'àmbit personal, després del divorci amb Gold, la seva vida sentimental es manté discretament fora del focus mediàtic durant diversos anys, fins que a finals dels 80 inicia una relació amb l'actor Don Johnson, que no va arribar a un any. L'any 1996 va dirigir L'amor té dues cares, adaptació contemporània del film francès d'André Cayat. La producció, coprotagonitzada per Jeff Bridges, aprofundeix en temes recurrents dins la seva filmografia: la vulnerabilitat emocional, la percepció física de la dona i les relacions intel·lectuals. La interpretació de Lauren Bacall va ser especialment celebrada i li va valer un Globus d'Or i una nominació a l'Oscar.

0: La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell 94.6.
1: En l'àmbit personal, Streisand inicia a mitjans dels 90 una relació estable amb James Brolin. La parella es va casar el 1988 en una cerimònia privada celebrada a Malibú. L'actriu augmenta la seva implicació política i en projectes humanitaris, que inclouen la defensa dels drets civils, la investigació mèdica cardiovascular femenina, protecció del medi ambient, drets de les dones i llibertat d'expressió artística. Amb aquesta finalitat funda la Streisand Foundation. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis Grammy, 2 Oscar, 5 Emmy, un premi Tony especial i 9 Globus d'Or, entre d'altres. Però els reconeixements internacionals continuen creixent amb el pas dels anys. Un dels més destacats arriba aquest 2026, quan el Festival de Cannes li ha concedit la Palma d'Or d'Honor per la seva trajectòria artística. El certamen francès destaca especialment la seva contribució a la modernització del musical cinematogràfic, la seva tasca com a directora i productora, la influència per a diverses generacions d'actrius i cineastes i la defensa de l'autoria femenina dins la indústria audiovisual. Avui, Barbara Streisand està considerada com a una de les últimes grans figures globals de l'entreteniment. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Sant Joan a Vila-sacra, la revetlla més maca.
2: Superfestassa. Revetlla de Sant Joan Vila-sacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vila-sacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
2: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
5: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
6: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
7: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
8: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
9: Més informació, 972 50 75 23.
10: Places limitades.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Bona nit.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui, titulada El caçador furtiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El Caçador Furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El Caçador Furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano lírico spinto o lírico dramàtica, directament a veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Otokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia, però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen l'origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic, l'escriptor Johann Friedrich Kind, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del Caçador Furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

l'inici del caçador furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc, en l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà. El pagès Kilian encerta de ple la diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Autocar, i el malvat Monter Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa a Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. Sis bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canta en Francisco Araiza com a Max, Eckhart Blaschicha com a Kuno i Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lanla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacchus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar a mitjanit a la tenebrosa gorja del llop, on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació per la possible pèrdua d'Agathe si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Agathe i perquè té un pacte amb Samuel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Vlaschiha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindh.

Per la seva part, Agatè li explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatè.

Arribarà finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i en canvi destacar amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. En Shen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge. Caspar forma un cercle de pedres negres al voltant d'un crani on s'han de fondre les bales de Max. Un cor d'esperits invisibles entona una salmòdia. Sonen les 12 de la nit i Caspar, en nom del crani, evoca Samuel, que apareix entre les roques. El caçador li demana un ajornament de 3 anys en el pacte infernal que té convingut amb ell i que acaba l'endemà a canvi de lliurar-li l'ànima de Max. Per aconseguir-ho, ha d'ajudar-lo a fondre les 7 bales màgiques. Les 6 primeres encertaran el seu objectiu i la setena ferirà de mort la seva estimada, cosa que produirà la desesperació del noi. Samuel accepta i desapareix. Però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les 7 bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Caspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la setena bala, que fon Max davant la impotència de Caspar, apareix Samuel, que allarga la mà al jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi sinfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Estatskapell de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7ª bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Agathe veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Agathe.

Entren en escena Angela a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Anshin porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'Adamita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs Ottokar i el seu petit seguici, escolten els cants dels caçadors. És aquest, segurament, el cor més popular de tota l'obra i que sona així.

0: El príncep rep amb afecte a Q, no?, i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca, i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Caspar, que s'està amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Caspar, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samiel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandoni el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Caspar. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al castig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
3: Penseu bé, la publicitat no mostra tota la realitat. La publicitat, a la televisió, a internet, a les revistes i anuncis de tota mena, sovint utilitza imatges d'uns cossos masculins i femenins basats en uns cànons de bellesa corporals no realistes. Mostren imatges de cossos massa prims, molts cops falsejats amb tècniques de retoc fotogràfic. Són cossos idealitzats, que no representen els de la majoria de la gent. Aquestes imatges ens imposen unes expectatives massa altes, que si no assolim, semblarà que fracassem, ens baixarà l'autoestima i això ens provocarà tristesa, inseguretat i insatisfacció amb el nostre cos. Davant la publicitat, tingues criteri propi. Pensa-ho bé. Tu has de triar el que et convé. Sigues tu. T'has de conèixer. T'has d'acceptar. T'has d'estimar. I la vida et somriurà. Consulta avui un professional sanitari. No ho deixis per demà.
4: 061 CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat. Departament de Salut.
3: Tu has de triar el que et convé.
5: Bla, bla, bla.
3: Sigues tu.
5: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: El Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
9: Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
8: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat.
10: La indemnització que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en
11: diferido. Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de bon matí.